0: Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migraccions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de CUNIT, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre les participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana. El regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de CUNIT vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris de la EBA, dels vehicles de mobilitat, doncs, és recordar la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portar llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament circulant per voreres o zones exclusivament per a vianants, ni tampoc utilitzar auriculars o altres dispositius que puguin distreure a la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i per als menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies i encara que aquestes travessin també nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica a la Direcció General de Trànsit, a la DGT. Disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptar amb un certificat de circulació amb codi QR i identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per a més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Trànsit. Més notícies. El Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lliure, tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. D'altra banda, la jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per a connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. Un quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i pensar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada. Una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de CUNIT i el SEM Els Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant, els esportistes, per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I CUNIT ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de CUNIT ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de la sortida oficial, el pregó de Festa Major, qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats força d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart amb el solar de l'Avinguda de la Font. Parlant de música, en el marc del ventilador podreu escoltar doncs l'himne de la Festa Major, la cançó oficial de la Festa Major 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltarem més endavant en el marc del magazín estiuenc de Ràdio Cunit, El Ventilador. El dissabte 11 de juliol també recordem, doncs, després del sempre espectacular Castell de Focs de la Platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font, vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Forn i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugades d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els Mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els Cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercavirres, doncs infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Increcento, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull, doncs, els teus mocadors oficials a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Més notícies. També queda obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en aquest enllaç que trobareu a cunit.cat, la web de l'Ajuntament. A la seu electrònica de l'Ajuntament també teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN 0048. Fent clic també a l'enllaç que trobareu, podreu presentar la matrícula per al vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també recordem que també s'obre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Estàs pensant, doncs, a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu tota nota dels usuaris de tota la informació necessària per a formalitzar la vostra preinscripció. Recordeu, el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 del migdia i horari especial el dilluns 22 de juny de 9 del matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. La nostra oferta formativa pel curs vinent és... Tenim, doncs, una gran varietat dels cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària. preparació de les proves d'accés, accés a cicles formatius a grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01 o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també tenim la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge, 21 de juny, a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir d'avui per les activitats de l'estiu jove 2026. Joves, ja podeu consultar la vostra programació d'activitats. Una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir d'avui, on més informació podreu trobar a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5 o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. A més a més, també Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme, el que acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows de drag de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. Més notícies, nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través del servei iFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com a aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5. Oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.le que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre eFactor i Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del nostre municipi. Més notícies. La nit d'empresa 2026 reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. Massolers va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial Gran Penedès a la trajectòria professional i Vall Formosa rep el gran premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'empresa de l'any. Aquest passat divendres, la Federació Empresarial de Gran Penedès va celebrar, doncs, la nit de l'empresa, que va reunir prop de 500 representants al món empresarial, econòmic i institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massoler va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores, d'Impro Show, i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que fan possible, doncs el qual en la seva intervenció va destacar que la nit de l'empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i del Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervindre l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, d'alcaldies del territori i d'institucions econòmiques i acadèmiques. El Gran Penedès es viu actiu, emprenedor i ambiciós, un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va destacar i va assegurar que la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer a Manlleu Origen, C-Lab Diagnòstics, Eix Diari, Hidramèdia, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cotmar Aluminis, Nima Grup d'Automoció i Polisport, així mateix el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrada SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, com exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit de l'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. I tenim en marxa també el dispositiu de bany 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAC i reforça, doncs, més personal i la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa des d'aquest dilluns el dispositiu de temporada de bany 2026, el qual també està actiu a les platges de Cunit i que s'estendrà fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de campanya, torna a estar operatiu també el visor de platges interior.gencat.cat estat platges, que permet consultar el temps real, l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que enguany es reforça amb més personal i amb col·laboració del sistema d'emergències mèdiques, on aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. I el Penedès també passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega, doncs, 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir, doncs, de les 12 de la nit del passat dia 10 de juny i el qual, doncs, ja està actiu. Per la primera vegada, el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per a millorar la cobertura d'horaris del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falck. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, el Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. I també recordem que l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. També la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any a la nostra comarca. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, al que alerta un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Però encara tenim més notícies, i és que avui, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a partir de les 6 de la tarda, farem una retransmissió des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, a qual està situada la nostra unitat mòbil número 1, per fer, doncs, el ple de cloenda del Consell d'Infants de Cunit d'aquest curs 2025-2026. El que, doncs, avui a la tarda se celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit aquest ple del Consell d'Infants per donar clausura a aquesta temporada. Recordem que el Consell d'Infants és un espai de participació, iniciativa i implicació dels nens i nenes del municipi, que té com a objectius generals fomentar la cultura de la participació dels principis democràtics en els infants, recollir les opinions i propostes dels infants envers a un tema anual escollit per algun agent actiu en el projecte per tenir-les com a base del pla de treball anual del Consell dels Infants, contribuir a la construcció de la vila aportant-hi el punt de vista dels infants, fomentar la discussió ordenada, el debat com a forma de coneixement, donar a conèixer la voluntat de comunicació i de renovació del Consell dels Infants i engrescar de nois i noies a formar-ne part. El Consell dels Infants està format per un mínim de 25 i un màxim de 30 nois i noies d'entre 10 i 12 anys, de 5è i 6è de primària, escollits pels propis alumnes. El ple, doncs, d'aquesta tarda serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a través de les 3w.radiocunit.cat. I continua l'atenció presencial de la campanya de renda a Catalunya. Recordem que l'ATC ha desplegat 40 oficines aquest 2026, de les quals 12 són de reforç temporal per oferir assistència als contribuents. Recordem, doncs, que les oficines que tenim més a la vora són, per exemple, la de Vilanova i la Geltrú, a la plaça Beatriu de Claramunt, número 4, local Esquerra. I també, doncs, al Vendrell, al carrer Narcís Monturiol, número 24. Del Vendrell. Més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes i tindrà lloc, doncs, aquest 18 de juny, doncs, aquest dijous a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació, reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació i inscripcions al 628-299-986, 628-299-986 o bé de la Santa Alcalera dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el canvi d'horari del ioga a la platja, al qual les sessions canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem que aquest dissabte a 7:15 de la tarda a la plaça de turisme tenim la ballada de sardanes amb la Copla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit, amb l'organització de l'Ajuntament de Cunit i el suport de Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró.
0: a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. Vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn al migdia i de xaloc que a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima, i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i, per tant, amb una mica més de xafogor. Vents febles amb domini del xaloc.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te caga.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Molt bon dia a tots i totes, benvinguts una... un dia més a la vostra sintonia. Benvinguts al magazín d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit, El Ventilador.
1: El Ventilador, El Ventilador, Màquina, El Ventilador, El Ventilador.
0: I comencem a caminar a través de les zones de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat, al qual us donem la benvinguda i us recordem que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Tenim unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per, si voleu, fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
0: També tenim la nostra web actualitzada i modernitzada. Ja ho heu sentit, eh? Les notícies amb intel·ligència artificial. Sí, senyor, eh? www.radiocunit.cat, on us podeu posar en contacte amb nosaltres. I també, doncs, com no, les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre, i agraïment a la vostra participació us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Donem la benvinguda als oients també que ens sintonitzen i també a la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Capdevila, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévaro, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 17 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts i benvingudes a la vostra sintonia. I per combatre la calor, aquí arriba, escolta, El Ventilador. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també mitjoret abans, també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit i el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, també connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. La previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Amb la 11, aviam si tenim sort i engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sex a la 11 de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte més nocturn. I també esbrinarem l'estat de les platges. Quines banderes tenim? Tenim bandera verda, vermella, groga? Això ho sabrem de la mà de Josep Miró. A més, també, i com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, amb les efemèrides. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I encara tindrem moltíssimes més sorpreses que ens arriben a través de la xarxa de comunicació local de Catalunya. I a banda de tot plegat, també, com no, ens arriba el nostre espai d'entrevistes musicals Sol d'hivern d'estiu, amb Toni Camaro. També la nostra psicòloga Maria Rosa Blayota, qual com sempre ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia pel que fa a l'estiu. I com nosaltres també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig de diversos regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionar el producte quilòmetre zero. Com, per exemple, la Casa de l'Euro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda del Font 62 Baixos. Alma Miosnik, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, també un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita per les 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià número 18. La Marina, també dos esmorzats al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzats més al carrer Conca de Barberà número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lunch, un vermut per dues persones al carrer Rim número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito de la Diligencia. Sí, sí, a la Diligencia, que ens ofereix també dos vermuts aquí a la plaça de Sant Cristòfol. I no et perdis la Revetlla de Sant Joan, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! La Revetlla de Sant Joan de la Diligència, on hi serà present són DJs quilòmetre zero, amb un servidor al qual deleitarà la millor música, la millor festa, cotillon, cava, coca, que corri, doncs, a la millor revetlla en el rovell de l'ou del nostre poble, en ple casc antic, sí senyor. A més, també tenim la peixateria Cunit, que ens ofereix les cues de rap i l'ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal, i la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, de la mateixa de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Camiseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona, 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font, 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social a Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera, 1043, de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, al carrer Josep Estivill 34 de Navas, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, i al costat mateix la Penya Bètica, també amb aquest sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I el Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un fantàstic lot de regals consistents en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. Amb una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. El Pollo Loco de Cunit. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs quilòmetre zero, eh? Amb el Yuri, amb el Josico, en fin, els trobareu a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni l'última pel·lícula fantasma de la temporada, eh? Aquest espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Dorada, número 17. Ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. A més, el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafret a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones aquí, a l'Avinguda Mediterrani número 2, eh? Cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzar el Pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova de Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
4: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament, a falta de 10 minuts per les 11 de matí, comencem doncs a repassar, a desgranar doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui dimecres, dia 17 de juny de 2026, començarem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Reus tindrà un pulmó verd de 18 hectàrees. Pel que fa a urbanisme, Guaita promet el parc més gran de la ciutat entre l'estadi i les piscines municipals. En fotografia de portada, un descuit que ens podria haver costat molt car. Ruptura de la via entre Vilanova i Sitges, el dissabte al matí, després d'uns treballs de manteniment. En fotografia de portada observem un tren parat just a sobre del tall de la via que s'aprecia al detall. D'altra banda, a Tarragona, platges més netes aquest estiu. S'intensifica la campanya de sanejament fins al 14 de setembre. I pel que fa a societat, vaga de metges a Tarragona. Seguiran sense fer hores extres. En política, Zapatero comença avui a declarar davant el jutge després de l'escàndol Plus Ultra. Deixem el diari de Tarragona, ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb el següent titular. Setge judicial al PSOE. Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del Partit Popular i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat la UCO i està influïda per Leire Díez. En fotografia de portada tenim el G7 que vol la pau a Ucraïna. Amb l'acord de pau, els Estats Units d'Amèrica i Iran, suposadament, doncs, encarrilats amb els líders del G7, el que pressionen la Rússia de Putin perquè accepti també entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky va aprofitar ahir també la cimera per buscar la complicitat de Trump. I la CNMC investigarà si els grans bancs van violar la competència amb les hipoteques fixes. També tenim primers acords de fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial, el projecte de Móra la Nova, el que haurà d'avalar Brussel·les. I Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic, 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurelallibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem una pissarra escardada en 2 trossos. En una no hi posa res i en l'altra, doncs, per exemple, tenim i es llegeix increment dels pressupost, desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, blindatge del català, aules que cremen, reconeixement de l'etapa O3 i PAE, el que defensem l'educació pública, amb diversos punts a l'alça. I és que tenim el següent titular. Fi de curs. I ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai i el rebuig frontal a les protestes i a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Pel que fa al dia d'ahir, tenim, doncs, els Mossos de Schrödingen. El vaivé de Parlon i d'Interior amb el pla pilot d'agents a les escoles rivalitza amb les incoherències de Trump sobre l'Iran. I també tenim crònica d'Anna Serrano. El govern xiula sobre l'expulsió dels cantaires. Crònica de David Portavella. Nova qüestió de confiança de Junts a Sánchez. I pel que fa a l'esportiu, tenim a Robert Martínez, el tècnic balaguerí que afronta el seu tercer mundial. El 2018 va ser tercer en Bèlgica i ara guia la sòlida Portugal. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de Jordi Bordes. No hi ha qui et salvi, Regina. Imma Merino, Valeria i la Dus. Francesc Espiga, la Sagrada Família. I ara què? David Bruguer, Vells per la Ràdio. Núria Estorc, els cantaires. Cati Morell, Ciència que transforma. I Josep Gifreu, Dues nacions? A la capçalera tenim entrevista a Oriol Bonet i Manero. Bateria de Love of Lesbian, el que declara: no em considero ni músic ni artista. I també tenim l'Observatori Municipal a Paterna, on es llegeix del cinturó roig al cinturó de Sagrego. Entrevista al cap de l'oposició, Paco Sabater. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit general. A falta de 5 minuts per les 11 del matí, comencem doncs per La Vanguardia, el que han set a portada sota l'ombra de la corrupció. El PSOE, doncs, està a la guait per la declaració de Zapatero davant del jutge. Sánchez dona suport a l'expresident que tractarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà l'Eifuar com a Cerdán. A més, tenim el cas Leire. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a la UCO. La COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa. I el jutge Pokémon Go serveix, doncs, per a crear... El joc Pokémon Go serveix per crear mapes d'ús militar. En fotografia de portada observem, doncs, a Zelensky i Trump que conversen en un moment de la cimera celebrada a Évian-les-Bains. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. Les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. Però encara tenim més titulars. Tenim Summit Salut. El sistema de salut aposta per la intel·ligència artificial, però sota control humà. A la Galeria d'Art, Jaume Sabater compra la històrica sala Parés i assegura el seu futur. I pel que fa al Mundial 2026, els deures pendents d'Espanya per a superar el seu trist debut. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, el que enceta portada amb aquesta gran imatge, el que observem a Trump al centre en una fotografia de família ahir a la cimera del G7 a Évian-les-Bains. I amb els següents titulars. Trump apressa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units d'Amèrica adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear patirà conseqüències terribles i llença un dard a Netanyahu. Sense mi no existirien. D'altra banda, l'objectiu és la visió integral del desenvolupament d'infraestructures. Catalunya avança cap a la congestió dels aeroports. El govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. A la capçalera marxem al periòdico també amb la cultura que obre el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani, el que observem també en aquesta fotografia a la capçalera d'aquest mateix rotatiu. Però encara hi ha més titulars. Tenim recàrrec triplicat. La taxa turística dels creuers que facin escala curta a Barcelona pujarà a 30 euros. Pel que fa a política comercial, Competència obre expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària. Pel que fa a l'estiu calorós, Barcelona amplia en un centenar la xarxa de refugis climàtics fins a un total de 500. I a Barcelona, la Ronda Litoral absorbeix doncs, la pujada de persones sense sostre, que puja un 45% en un any. A més, la directora de la Guàrdia Civil nega pressions a la UCO i diu que amb Leire sols va prendre 2 cafès. El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d'eleccions del Partit Popular i Junts. I per últim, repassem El País, el que ens ha portat en aquesta gran fotografia, el que observem a Mercedes González, ahir durant la seva compareixença al Senat. La directora de la Guàrdia Civil compareix al Senat i declara: no he participat mai en cap trama vers la UCO. Mercedes González nega haver interferit en la investigació que afecta el govern. Reconeix 2 trobades amb Leire Díez, però nega que ha influït en les seves decisions. Zapatero declara avui davant el jutge Calama, convençut de la seva innocència. Però encara hi ha més titulars. Un col·legi públic de Madrid exemplifica la nul·la preparació de les aules per a estius extrems. Escoles sufocants, alumnes xitxarrats. Com diu aquest diari, la taxa turística també refrigera les aules de Barcelona. I el PSOE i Sumar frenen una iniciativa del Partit Popular i Junts que demana eleccions ja. La presidència del Congrés recorda que és potestat de Sánchez. A més, Espanya i Mèxic organitzen una reunió entre el rei i Sheinbaum. I pel que fa a apartat internacional, tenim a Trump que eleva la pressió sobre Netanyahu i Putin a la cimera del G7. I pel que fa a economia, la COE ataca l'absentisme per a l'augment de baixes laborals. A la capçalera tenim tribunals. Ordre de detenció vers Moulià per no acudir a una citació judicial. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és el moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
5: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
6: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
5: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
7: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
8: Chavalote, estás sintonizando el 107, Ràdio Cunit.
9: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cunit, que estamos fresquitos aquí en la playa y escuchando la radio, Ràdio Cunit 107.0.
2: Buena, esa me gusta.
10: A mí me gusta mucho Cunit, Ràdio, Paella, Toro, Sevillanas.

0: Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalización de origen y IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la nostra línia, i la resta de serveis de rodalies i regionals. Per que fa referència a la nostra, recordem que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Avui, doncs, pot haver alguna altra incidència. S'havia detectat, doncs, un tall al rail de la via en un dels treballs, però sembla ser que la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos. Perquè fa la resta, a l'R3, degut als treballs de millora, s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig a Puigcerdà, amb consulta als seus nous horaris. A la Rodalies de Lleida, a l'R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4, i a més a més també perquè fa a Rodalies Girona, l'RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A més, també, pel que fa a la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus, servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Pel que fa, doncs, a la R8, a partir d'ahir, es restableix el servei de la línia entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost. A causa dels treballs de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost entre 11:15 de la nit i 9:15 del matí, els dies feiners, i fins a 11:15 del matí, els dies lectius. Festius. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. Vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn al migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima, i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i, per tant, amb una mica més de xafogó. Vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant al matí i amb marejol a la tarda.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'eliminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Estem bé, anem fent.
0: Sí, perfecte. Llavors, quina cançó ens proposes avui?
1: Avui escoltarem la cançó de Cocodril Club, Cocodril Rock,
0: sí,
1: de Elton John.
0: Cocodril Club.
1: Perquè avui és el dia internacional del cocodril.
0: Ah, mira, doncs, també felicitem el Cocodril Club, també. Ja anaves ben encaminada, també, perquè tenim el nostre company Albert Malla, que també fa el seu programa, que es diu Cocodrilo Club, i que, a més, el seu club el podeu escoltar tots els diumenges, també, a la Sala Barrocos de Barcelona. A veure si un dia hi anem, eh? Hem d'anar a veure, doncs, el nostre company Albert Malla, que cada diumenge, doncs, fa unes fantàstiques sessions amb el seu Cocodrilo Club, el qual també escoltem a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Hasta luego, Cocodrilo, com diria aquell. Bueno, doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, i ens quedem amb aquest tema d'Elton John, el Cocodril Rock, d'acord?
1: Perfecte.
0: Una abraçada, adéu-siau.
1: Adéu.
0: Hasta luego, Cocodrilo. Ahí va, doncs ja comença a sonar aquest tema musical, Cocodril Rock, d'Elton John.

I ara, doncs, és el moment d'endinsar-nos ja amb les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I anem al triplex de la ONCE, on el número premiat és Capicua, el 212-212. Pel que fa referència al cupó diari, el número premiat és el 39.959, 39959 de la sèrie 50. La dupla, el número 10. I el sorteig midià, la data premiada és la del 4 de novembre de 1949, amb el 8 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 9, 16, 19, 24, 31, 32, 35, 41, 47, 55, 57, 58, 59, 65, 70, 72, 76, 78 i 83. Això pel que fa a la Super 11. I finalitzem, doncs, amb l'Eurojackpot, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 9, 26, 29, 37, 42, amb els sols, el 1 i el 7. Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. Ai, ai, ai, ojalá, ojalá. Fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Com sempre, des d'aquí, pel ventilador.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Ens espera avui una altra jornada d'estiu o també a les platges amb mar arrissada al matí i una miqueta de marejor a la tarda que pot arribar fins als 20-25 centímetres d'onatge, però mantindrem les banderes verdes a les nostres platges amb una situació marítima molt tranquil·la i amb una transparència de l'aigua molt considerable.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, 17 de juny de 2026. I començant pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 30 05. Repetim, 93 895 30 05. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681 04 08 27, 681 04 08 27 i un segon telèfon alternatiu, el 977 16 02 55, 977 16 02 55.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

0: Εφεμέριδες. Y ahora sí, es el momento de comenzar, doncs, a desenar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 17 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1254, on Ximent d'Urrea atorga la carta de poblament Xodos. Tal dia com avui de l'any 1775, a Boston, a Massachusetts, els anglesos guanyen la batalla de Bunker Hill, que forma part del setge de Boston durant la guerra d'independència dels Estats Units. Seguim avançant i arribem ja al segle XIX. On el 1870, a Espanya, s'hi promulga la llei de creació del registre civil. I ja al segle XX, el 1911, a Londres, se celebra la marxa de coronació de les dones, organitzada per la Unió Social i Política de Dones, la WSPU, exigint el sufragi femení en l'any de la coronació del rei Jordi V. Tal dia com avui de l'any 1921, el secretari del comitè de la CNT, Emilio Boal, és assassinat a la porta de la presó Model de Barcelona. I el 1944, a Islàndia, s'independitza de Dinamarca. L'any següent, el 1945, a Randazzo, a Sicília, mor en un tiroteig amb els carabiniers Antonio Canepa, cap de Levis, amb dos companys més. Recordem, Levis, l'Esercito Voluntario per Independència de la Sicília. I amb aquestes que arribem ja al 1972, a Washington DC, als Estats Units. Cinc homes són detinguts quan intentaven entrar il·legalment i col·locar aparells d'escolta a les oficines del Comitè Nacional del Partit Demòcrata, al complex Watergate de Washington, a la que comença l'escàndol Watergate que acabarà amb la carrera del president Nixon. Però ens hem deixat que el 1953, a l'any a Alemanya Oriental, esclata una sèrie de vagues, manifestacions i protestes conegudes com la insurrecció del 17 de juny. I reprenem l'ordre, doncs, d'abans, arribant al 1991, a la Vall d'Aran. Després de 157 anys, aquest enclavament gascó a Catalunya recupera el seu govern autònom, el Consell General. I ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2002, a Barcelona, s'hi publica la gramàtica del català contemporani, dirigida per Joan Solà. Dos anys més tard, al 2004, a Barcelona, el Parlament de Catalunya designa Rafael Ribó i Massó síndic de greuges de Catalunya. I acabem el 2009. El Prat de Llobregat, el que es posa en funcionament la terminal 1 de l'Aeroport Internacional de Barcelona, amb un primer vol a Madrid. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 17 de juny d'altres anys. Aquestes han estat, doncs, les nostres efemèrides.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit. Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
0: Radio Cunit. Aquest estiu refresques amb
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit. Radio Cunit.
19: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Ok, let's go.
0: Cunit Vila Comercial, la associació de comerciants i empresaris de Cunit, us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
20: Xurreria Velo.
21: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La Xurreria
20: Velo.
21: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
20: Velo.
21: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
20: Velo.
21: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
20: Velo.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
22: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia, carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci i Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: ¿Qué te ocurre?
3: Nada, es que... es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé què t'he hecho, serà grave, però...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes, la policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut, tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant... Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita de...
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per a aquest rescat i per contraband i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Precisament ha planat també sobre la sessió de govern, la sessió de control, volíem dir al govern, que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
8: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
9: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
7: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
10: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
7: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
6: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
11: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
12: ¿Y qué le voy a
11: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
13: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna.

Cap cost a Parc Cunit i Popes del Voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas al nostre Santoral, als aniversaris dels famosetes, i com no, també, des d'aquí, és el moment també de revertir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment, doncs, d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleó 14, sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui, i el que diu ell va a missa, Per tant, doncs, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes, i també serà excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, ja ho saps, home, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 4918.
1: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com la nostra, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
1: Búscanos, aquí estuveràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al ventilador, que, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor. Sí, senyor. I des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada, és el moment ja de començar, doncs, a repassar, doncs, el Santoral i els aniversaris. Abans, per això, recordar que tota la gent que participa s'endú un numeret, al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cano i de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. També tenim el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premium de Sami Escalafell. Els talls de cabell de la perruqueria Harmony. El duro en kebab de Dona Arpita Palas 2. Els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo, la bodegueta, la diligència, a les cues de ràpid l'ampolla de caldo de la peixateria Cunit, també el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, també el vermut i braves per dues persones de la braseria i picadè Cubelles, també el mig quilo de carn picada de la carnisseria Seuara, el pollastre a la brasa de poll a la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres de la bar Casa Carminya de Castanyaire, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones del Saborea, el lot del pollastre Las, més patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós, entre d'altres. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre Santoral d'avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Volem felicitar Santa Helena, no Helena, Helena, Amà, Antidio, Vito, Vasili, Basilio, Viastó, Diògenes, Santa Helena, ara sí, Amé, sense H, Sant Gregori, Sant Gandulf, Sant Hipaci, i Meri, Isauro, també Sant Ismael, Jeremies, Sant Julià, m'accent a la A, Sant Manel, Marcià, Montà, Nicandro, Pere Dà, Peregrí, Reiniero, com el de Mònaco, també Sant Sabel, Teresa i Valeriana. Santa Teresa de Portugal, Moltíssimes felicitats a totes les tres ginyes. Sí, senyor, Com també, doncs, volem felicitar, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem una altra vegada als mullats i als cremats, el tema oficial de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, la Festa Major d'Estiu de Cunit. Sí, senyor! Ahí va!

Visca la festa major de Cunit, que ja s'apropa. Mullats i cremats, amb aquest tema del qual aprofitem també per donar una nomeneta amb el 136, a Llorenç Avinyó amb el 137, a Uri Ramírez amb el 138, Jaime Fernández amb el 139, Lina Zarra, 140, Emilia Covilla, 141, Javi Serrano, 142, Adrián Sánchez i amb el 143, Carme Marimón. Anem amb aquest tema musical també, donant un numeret amb el 144, Josep Macià, i amb el 145, Joana Paredes. I ens demanava també aquest tema, un tema que segur que recordeu de Bonnie M, de l'any 78, i que ens arriba a novetat discogràfica d'aquesta setmana. Sí senyor, el Rasputin. Aprofitem per donar un numeret amb el 147, Zoe Gómez, 148, Fernando Gómez, 149, Encarna Arsinaga, 150, Juan Pablo Rodríguez, 151, Montse Bosch, 152, Remy Camps, 153, Maria Madrid, amb el 154, Anabel González, 155, Joana Ituarte, 156, Maritxell Artau, 157, Mireia Llera, 158, Gemma García, 159, Anita Moll, 163, Rodríguez, 161, Marta Mataró, 162, Laia Vilassà, 163, Mireia Vergés, 164, Marta Sánchez, i amb el 165, Núria Ruiz. Som-hi!

Temazo, novedad discogràfica d'aquesta setmana. I encara anem a per més temes musicals a través de la vostra sintonia aquí al Conill del Dia, no, al ventilador. Ui, ui, com estem, eh? Milkian, molt grap, i el seu Just the Way You Are. Tema que donem numeret amb el 166 a Abril Llull, 177 a Alicia Santa Cruz, 168 Eva Carutzova, 169 Lluïsa Tomar, 170 Paula Porto, 171 Estefania González, amb el 172 Mònica García i amb el 173 74, no, ui, ui, com estem, 173 Sílvia Calafell i amb el 174 Anna Matas. Ara sí!

Seguim, doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. A 4 minuts de 2:15 del migdia. Seguim des de la teva sintonia amb Audio Boy Borders. Tema que estabanava amb el 175 Nura Bruna Plàcides, amb el 176 Nadia Alfargi, 177 Maricarma García, 178 Isabel Carrasco, 179 Ruta Anglès, amb el 180 Begoña Casas.

I abans de donar pas a Sol d'hivern d'estiu amb Toni Camaro, ens arriba doncs aquest tema musical que ara mateix passem a escoltar per tots vosaltres, que tenim aquí preparat de Tecnova, The Light, la llum, el que aprofitarem també per donar numeret amb el 181 a Begoña Jiménez, amb el 182 Ruth Ribeiro, amb el 183 Susana Flores, amb el 184 Diana García, que també es donava un tema qualsevol, amb el 185 Cristina Navarrete, 186 Inma Cro, 187 Montse Trissant, 188 Isabel Gavarró, 189 Sara Pascual, 190 Lourdes Ramos, 191 Gina Fàbregas, 192 Maria Moreno, 193 Cecília Ciurana, 194 Xenia Amat i amb el 195 Pilar Domecq.

0: Molt bé, doncs ja tornem a estar aquí, com cada setmana, aquest espai d'entrevistes musicals, que com sempre ens arriba de la mà de Toni Camaro, el qual ja tenim aquí en els nostres estudis. Toni, què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume, com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, disfrutant del sol d'hivern gairebé a les portes de l'estiu ja, eh?
1: Bueno, seria sol d'hivern, temporada d'estiu, no?
0: Sí senyor, perquè el sol d'hivern mai ha de marxar, no s'ha d'eclipsar amb el sol d'estiu, eh?
1: No, no, però el sol d'hivern fa caliu, ja ho saps, i el sol d'estiu una mica pues, de xiringuitos, una mica més patxanguero, però què hi farem?
0: I que fa suor, a més a més, fa suor, eh?
1: Fa suar, fa suar.
0: Molt bé, escolta'm, doncs què tal la setmana, tot bé o no?
1: Doncs sí, bueno, també rebem pals a les xarxes pel nostre darrer programa, diu que em diuen que per què em fico en temes complicats? Bueno, pues tenim l'Àngels Lorca i saps que, bueno, és polèmica, però sempre diu el que, bueno, és autèntico espíritu adobaki.
0: Sí, no?
1: Que perquè, que, bueno, doncs pues això... I, doncs pues això, ja m'he perdut.
0: Bueno, em sembla que té una pregunta per realitzar el programa, o no?
1: És que això es tracta, perquè saps que allà on hi ha una mica de follon, sempre estàs disposada a entrar a la polèmica. Ah? Doncs posa la trucada a l'Àngels Lorca.
0: Sí? Sí. A veure què diu l'Àngels. Anem a escoltar-la.
2: Hola, buenos días. Soc l'Àngels Lorca. He visto que para el divendres 31 de julio viene la Sabrina a Cunit y la Samantha Fox al Music Festival, ¿no? Entonces, me parece muy bien, ¿no?, que vengan artistas de este calibre, de esta solera, ¿eh?, veteranos, lo que sea, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar por qué no vienen cantantes noveles, cantantes de la zona nuestra, catalanes, de aquí, de Cunit o de otros sitios alrededor, Calafell o otros sitios, Vendrell, no sé, cantantes de nuestro entorno, del entorno de la costa, del entorno del Baix Penedès, del entorno nuestro. Por ejemplo, pues la Annie Red mismo es una cantante que a mí me gustaría verla en directo y poderla ver en un lugar cercano, como por ejemplo Cunit. Y es una gran cantante, me gustan mucho sus discos, bueno, sus canciones, y me gustaría que poderla ver por aquí, la verdad. Y como ella, otros tantos que hay, algunos más veteranos y otros menos, pero que son de la zona, y bueno, me gustaría pues poderlos disfrutar de más de cerca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraban i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteig i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificarà les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un govern propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. Al 107.0.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
1: Psicoanàlisis breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
0: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe. O també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460. O bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
1: FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit i la redacció del Ventilador, com sempre, on des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, el qual us convida a aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us oferim avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Comencem per la primera notícia, i és doncs que Ràdio Cunit incorpora intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast InSyncs, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generar-ne resums i afegir-hi metadades, doncs facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descripcions que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades per la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts, doncs on el sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Martínez, ha destacat que aquest programa representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i la supervisió humana. La integració d'Enacast InSyncs al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. D'altra banda, les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació Afaara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migraccions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre les participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa, amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana. El regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris de la dels vehicles de mobilitat, doncs, és recordar la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portar llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament circulant per voreres o zones exclusivament per a vianants, ni tampoc utilitzar auriculars o altres dispositius que puguin distreure a la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i per als menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies i encara que aquestes travessin també nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica a la Direcció General de Trànsit, a la DGT, disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptar amb un certificat de circulació amb codi QR i identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per a més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Trànsit. Més notícies. El complex esportiu municipal El Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol El Joncs pel Tour. L'esdeveniment que se celebrarà al pàrquing de l'escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lliure, tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. D'altra banda, la jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per a connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM als Joncs. Un quart de 11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i pensar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada. Una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM als Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant, els esportistes, per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de la sortida oficial, el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart amb el solar de l'Avinguda de la Font. Parlant de música, en el marc del ventilador podreu escoltar l'himne de la festa major, la cançó oficial de la festa. Estarem més endavant en el marc del magazín estiuenc de Ràdio Cunit, El Ventilador. El dissabte 11 de juliol també recordem, doncs, després del sempre espectacular Castell de Focs de la Platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Forn i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugades d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanó, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercavirres, doncs infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar i l'increcento, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Àlaba de Cunit, la festa dels colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Triliri, la festa de l'escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull, doncs, els teus mocadors oficials a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Més notícies. També queda obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del

Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en aquest enllaç que trobareu a cunit.cat, la web de l'Ajuntament. A la seu electrònica de l'Ajuntament també teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN 0048. Fent clic també a l'enllaç que trobareu, podreu presentar la matrícula pel vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també recordem que també sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Estàs pensant, doncs, a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu tota nota dels usuaris de tota la informació necessària per a formalitzar la vostra preinscripció. Recordeu, el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 de matí a 2:15 PM i horari especial el dilluns 22 de juny de 9 de matí a 2:15 PM i de 3 de la tarda a 5:45 PM. La nostra oferta formativa pel curs vinent és... Tenim, doncs, una gran varietat dels cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària. Preparació de les proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior. Accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també tenim la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge, 21 de juny, a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir d'avui per les activitats de l'estiu jove 2026. Joves, ja podeu consultar la vostra programació d'activitats, doncs, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir d'avui, on més informació podreu trobar a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. A més a més, també Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme, el que acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows de drag de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu.
A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBQ+, OK Productions. Més notícies, nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com a aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5. Oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.le que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del nostre municipi. Més notícies. La Nit d'Empresa 2026 reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. Mas Solés va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial Gran Penedès a la trajectòria professional i Vall Formosa rep el gran premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'Empresa de l'Any. Aquest passat divendres, la Federació Empresarial de Gran Penedès va celebrar, doncs, la Nit de l'Empresa, que va reunir prop de 500 representants al món empresarial, econòmic i institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massoler va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores, d'Impro Show, i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que fan possible, doncs el qual en la seva intervenció va destacar que la Nit de l'Empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i del Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervindre l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, d'alcaldies del territori i d'institucions econòmiques i acadèmiques. El Gran Penedès es viu actiu, emprenedor i ambiciós, un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va destacar i va assegurar que la Nit de l'Empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer a Manlleu Origen, C-Lab Diagnòstics, Eix Diari, Hidramèdia, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cotmar Aluminis, Nima Grup d'Automoció i Polisport,
així mateix el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrada SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, com exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit de l'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. I tenim en marxa també el dispositiu de bany 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAC i reforça, doncs, més personal i la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa des d'aquest dilluns el dispositiu de temporada de bany 2026, el qual també està actiu a les platges de Cunit i que s'estendrà fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de campanya, torna a estar operatiu també el visor de platges interior.gencat.cat estat platges, que permet consultar el temps real, l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que enguany es reforça amb més personal i amb col·laboració del sistema d'emergències mèdiques, on aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. I el Penedès també passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega, doncs, 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir, doncs, de les 12 de la nit del passat dia 10 de juny i el qual, doncs, ja està actiu. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per a millorar la cobertura d'horaris del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falc. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. I també recordem que l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. També la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any a la nostra comarca. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, al que alerta un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Però encara tenim més notícies, i és que avui, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a partir de les 6 de la tarda, farem una retransmissió des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, a qual està situada la nostra unitat mòbil número 1, per fer, doncs, el ple de cloenda del Consell d'Infants de Cunit d'aquest curs 2025-2026. El que, doncs, avui a la tarda se celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit aquest ple del Consell d'Infants per donar clausura a aquesta temporada. Recordem que el Consell d'Infants és un espai de participació, iniciativa i implicació dels nens i nenes del municipi, que té com a objectius generals fomentar la cultura de la participació dels principis democràtics en els infants, recollir les opinions i propostes dels infants envers a un tema anual escollit per alguna gent actiu en el projecte per tenir-les com a base del pla de treball anual del Consell dels Infants, contribuir a la construcció de la vila aportant-hi el punt de vista dels infants, fomentar la discussió ordenada, el debat com a forma de coneixement, donar a conèixer la voluntat de comunicació i de renovació del Consell dels Infants i engrescar de nois i noies a formar-ne part. El Consell dels Infants està format per un mínim de 25 i un màxim de 30 nois i noies d'entre 10 i 12 anys, de 5è i 6è de primària, escollits pels propis alumnes. El ple, doncs, d'aquesta tarda serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a través de les 3w.radiocunit.cat. I continua l'atenció presencial de la campanya de Renda a Catalunya. Recordem que l'ATC ha desplegat 40 oficines aquest 2026, de les quals 12 són de reforç temporal per oferir assistència als contribuents. Recordem, doncs, que les oficines que tenim més a la vora són, per exemple, la de Vilanova i la Geltrú, a la plaça Beatriu de Claramunt, número 4, local Esquerra. I també, doncs, el Vendrell, al carrer Narcís Monturiol, número 24. Del Vendrell. Més notícies.
Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes i tindrà lloc doncs, aquest 18 de juny, doncs, aquest dijous a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 5:45 de la vespre.

0: gratuïta i sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem que aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la plaça del Turisme tenim la ballada de sardanes amb la Copla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit amb l'organització de l'Ajuntament de Cunit i el suport de Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. Vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn al migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima, i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i, per tant, amb una mica més de xafogor. Vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant al matí i amb marejó a la tarda.

0: Agatha Feu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
0: Dexter Ferrui.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: No, no pretendas tener la razón. No me vengas pidiendo perdón. No me digas que ha sido un error, que lo sientes.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Pollo a la Brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la Brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la Brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la Brasa El Sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la Brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confort.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab con sus precios.

0: Conner pita para las dos.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping, però en total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, 25 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. La revetlla de Sant Joan deixa 157 serveis dels bombers a la vegueria del Penedès. Els incendis de vegetació han estat la tipologia d'actuació més freqüent al territori. A l'Alt Penedès s'han enregistrat 23, a l'Anoia 24, al Baix Penedès 18 i al Garraf 15. La nit de Sant Joan s'ha saldat amb 157 actuacions dels bombers de la Generalitat, segons el diari, a la vegueria del nostre Penedès. És una revetlla marcada un any més pels incendis de vegetació i els focs urbans relacionats amb la celebració. Al conjunt de Catalunya, els bombers han atès 1.407 avisos entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts. Les comarques penedesenques s'han concentrat un total de 157 serveis, repartits entre l'Alt Penedès amb 42, el Baix Penedès amb 47, el Garraf amb 29 i l'Anoia amb 39. Els incendis de vegetació han estat la tipologia d'actuació més freqüent al territori, on el Penedès s'ha registrat 23, a l'Anoia 24, al Baix Penedès 18, al Garraf 15, on també s'han comptabilitzat nombrosos incendis urbans, com ara focs en contenidors, papereres, mobiliari urbà o petits focus provocats per material pirotècnic. Més de 1.400 avisos a Catalunya. A escala catalana, les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona han concentrat la major part de l'activitat dels bombers. Malgrat l'elevat nombre de serveis, la revetlla s'ha desenvolupat sense incidències destacades a la nostra vegueria. I la majoria de les actuacions han estat relacionades amb petits focs de vegetació, contenidors i altres incidències

0: habituals associades a l'ús de petards i material pirotècnic. Els bombers mantenen activa el dispositiu especial de la revetlla i continuen fent seguiment de possibles incidències derivades de les altes temperatures i del risc d'incendi forestal, especialment elevat aquests dies. Per comarques, a l'Alt Penedès han registrat 42 serveis, al Baix Penedès 47, al Garraf 29 i a l'Anoia 39, unes xifres que situen la vegueria entre els territoris amb una activitat notable durant la celebració de Sant Joan, tot i que sense emergències de gran magnitud. Un Sant Joan tranquil, el qual doncs hem pogut també disfrutar aquí en el nostre municipi. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Les platges de Cunit reben un any més el distintiu de bandera blava. Les nostres platges tornen a lluir aquest estiu la bandera blava en reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixen exigències i criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de les banderes blava doncs, posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per a la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I el CAT inaugura també el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. El parc fotovoltaic instal·lat a la coberta doncs genera tota l'energia necessària per al funcionament del dipòsit regulador de Cunit. El 47è dipòsit regulador del Consorci d'Aigües de Tarragona, que pot emmagatzemar fins a 25.000 metres cúbics d'aigua potable i reforçar les garanties de subministrament als consorcis, als consorciats vaja, de l'àmbit tarragonès Baix Penedès. El projecte ha suposat una inversió de 5 milions i mig d'euros, confinançada al 50% entre l'ACA i el CAT. El CAT, el Consorci d'Aigües de Tarragona, el que ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, aquí al nostre municipi, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kW de potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta, doncs aprofitant una superfície industrial ja existent i sense necessitat també, doncs, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, el que ha tingut un cost de 253.000 euros. D'aquests 120.000 provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit, doncs, és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però en el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució de l'aigua implica aprofitar grans espais disponibles com les cobertes dels nostres dipòsits per desplegar-hi sistemes de producció energètica i provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% de l'energia consumida per lents és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.000 euros, import confinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meronyo, va assenyalar que la garantia d'aigua requereix doncs anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera al qual d'entendre la gestió de l'aigua. A més, Meronyo doncs ha remarcat que en un context de creixent pressió sobre els recursos hídrics, amb episodis de sequera més recurrents, cal reforçar el sistema existent i preparar-lo per a noves exigències. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat d'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment en el tram litoral comprès entre la Roda de Berà i el Baix Penedès. La primera tinent d'alcalde de Cunit, la senyora Dolors Carreras, ha assegurat que l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura tindrà efectes molt positius en la població de Cunit i els municipis de l'entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda i reforça les reserves disponibles davant de possibles incidències de la xarxa. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per a garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Els dipòsits reguladors constitueixen una peça fonamental de la xarxa del CAT. Distribuïts estratègicament en punts elevats del territori, contribueixen a equilibrar els cabals de subministrament, millorar l'eficiència operativa del sistema i reforçar les garanties de servei mitjançant l'emmagatzematge de reserves d'aigua. Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci completa el desplegament d'aquesta infraestructura estratègica íntegrament un total de 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà doncs el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podria efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. I parlant del Tour de França, tenim un article doncs reflexat en l'Eix Diari doncs amb Jaume Cassanyes, el que va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. I el que declara: a l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. En pocs dies, a diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova, el Tour de França, que passarà doncs aquest 5 de juliol, en què seria la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han recorregut doncs la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També doncs qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment dos tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. En la seva trajectòria com a periodista, primer amb el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però també com el Tour de França, declara: no hi ha res. És la prova reina del ciclisme, el qual doncs destaca i ens explica. A més, doncs també... Llavors ja era un espectacle, ara doncs encara més, tot i que suposa tenir presència fins a les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, el qual doncs fa que això sigui més superlatiu. D'altra banda, Cassanyes es va cobrir doncs 2 Tours de França, el 1976 i el 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, doncs tenien que ingeniar-se-les per a seguir la ruta, allotjar-se i passar les cròniques als seus redactors centrals. Cassanyes va narrar aquelles peripècies, avui inimaginables per als joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des d'un mòbil. Recorda que quan la redacció dels diaris enviaven els seus corresponsals a cobrir els tours, compartíem despeses de cotxe, de lloguer per arribar als punts de sortida de les proves. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Fleurons, qual recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint el tour, doncs el van trucar des de casa i li van dir que havia sigut un nen. El cotxe dels periodistes sempre devia doncs anar davant del que seria el pelotó. Doncs durant l'etapa anàvem prenent nota del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern per al tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Pel que fa doncs a molt accés, nosaltres seguíem especialment les evolucions de les corredors espanyols a temps d'equips mítics com el CAS, el TECA, el Superser i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Zubero, Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari, coincidien doncs en molts llocs. Ens explicava que com havia doncs anat l'etapa, però també per poder il·lustrar noves cròniques. I avui és molt més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien doncs hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa, doncs a l'allotjament al qual els proporcionava l'organització del tour, i menjaven entrepans en la carretera durant l'etapa i aprofitaven doncs també per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa devien doncs utilitzar la centraleta telefònica portàtil del tour, però que al qual hi havia carreres per utilitzar-ho. I és que una trucada a Col Revertit doncs era l'objectiu. Narraven la crònica per telèfon, deletrejaven els noms dels ciclistes estrangers, a les redaccions gravaven la crònica per passar la màquina i a l'Inotipia. Cassanyes a començar doncs a cobrir el ciclisme per als diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja tenien periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que arribaren a ser una passió. El pròxim 5 de juliol, recordem, el tour passarà per diversos pobles de la demarcació i Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit. És un espectacle únic, recomana Cassanyes. És el pas dels ciclistes, el ràpid, però té tota una caravana que rodeja la prova i és increïble. En el seguiment periodístic de les principals rondes ciclistes, Cassanyes recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui a Eslovènia, però que llavors era Iugoslàvia, a l'altre costat del taló de zero de la Guerra Freda. Ens van segellar els passaports i el temor era que passaria, què passaria doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Doncs hi veien un segell de Iugoslàvia, al qual per sort no se'ls va mirar el passaport. D'altra banda, doncs, aquestes doncs, són notícies que reflexen a l'eix diari, però encara tenim altres que ens van arribar a través de la redacció del Cunit al Dia i del Ventilador. Crida a les persones majors de 60 anys per a participar a l'enquesta de salut de Cunit. L'Ajuntament de Cunit continua treballant en la diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. I per aquest motiu volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment de les persones del municipi de més de 60 anys. La teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. El termini per respondre finalitza el 28 de juny. I també tenim publicat l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició dels llibres de text del curs escolar de l'any vinent, de la temporada vinent, vaja. I és que s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres de text del curs escolar 2026-2027. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament, al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar que les famílies que no es presentin la documentació en termini se'ls considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I l'Ajuntament i les colles del Carnaval de Cunit avancen conjuntament a la preparació de l'edició 2027. I és que la Regidoria de Cultura va celebrar una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de tornar i retornar doncs, les conclusions i propostes sorgides de la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que s'han anat definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van abordar diferents aspectes organitzatius i de coordinació com l'objectiu de continuar doncs, millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament, el qual van coincidir en la importància de mantenir espais de diàleg permanent que permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat de compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidora de Cultura, Montse Càmera, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que se contribueix doncs, entre tots i totes i aquest és un bon ambient de col·laboració, el qual és la millor garantia per continuar fent-ho créixer. La regidora també va destacar que la reunió d'ahir doncs, va servir per retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel poble. Des de la regidoria de Cultura es continuarà treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada al nostre municipi. I parlant d'entitats amb solera, tenim una nova... un nou certamen de poesia de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit amb aquesta 31a edició del certamen de poesia Alba Estiu 2026. A qual doncs podrà concórrer en aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys. La participació implica l'acceptació d'aquestes bases. El tema serà lliure. Els poemes tindran un mínim de 14 versos i un màxim de 60. Els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits, no premiats en qualsevol altre concurs. No podrà presentar-se més de dues obres per concursant ni el guanyador del primer premi de l'any anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota pseudònim al correu premisalbaestiupoesia@gmail.com. S'afegirà el títol de poema a l'inici del document i el pseudònim final. En el cos del missatge de correu s'indicarà noms i cognoms, edat, adreça, telèfon, DNI i en cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contacti doncs amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé el 650-468-203, 650-468-203. El jurat està integrat per les persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable. El jurat podrà declarar qualsevol premi de cert, també. El termini d'admissió es tancarà el 13 de juliol. S'estableixen els premis següents. El tercer lloc, trofeu. En segon lloc, el trofeu. I en primer lloc, el primer premi, trofeu i 200 euros. Tots els participants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació del premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament del trofeu, que tindrà lloc el diumenge dia 26 de juliol a 1:45 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. El carrer Major número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps il·limitat amb la prèvia autorització dels autors dels quals s'inclourien les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificació d'aquestes bases amb l'oportuna modificació doncs, i notificació als participants, així com de la seva interpretació. L'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència que no estigués reflectida en aquestes bases. Recordeu, doncs, us animem doncs, a participar doncs, inaugurant les activitats estiuenques 2026 amb aquesta convocatòria dels Premis de Poesia Alba Estiu en aquesta 31a edició. A banda del certamen de poesia tindrem altres concursos com el de Castells de Sorra, el de Truites de la Festa Major i molt més, el qual anirem detallant en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Encara tenim més notícies. Tenim la presentació del projecte Reacciona, iniciativa que promou consciència social i esperit crític. L'alumnat de l'aula de diversitat de l'Institut Ernest Joaquim Martí de Cunit participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la conscienciació social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan els perdem. El passat 12 de juny es va celebrar, també recordem, una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya al Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte i compartir experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I la setmana passada també es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit el Consell d'Infants, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i el qual podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast a les 3w.radiocunit.cat. Com a novetat d'aquesta edició, es va organitzar un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit que l'obra guanyadora doncs, es va convertir en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees, desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. Però encara tenim més notícies. Aquest divendres tens una cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda una activitat que tindrà lloc doncs, aquest 26 de juny a 6:45 del vespre. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou canvi, el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, doncs al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim una visita guiada per conèixer la nostra història cunitenca. Recorda, doncs, amb aquesta visita al Cunit d'abans, el proper 28 de juny, a les 10 del matí, a la plaça de la Vila. Com a punt de trobada, davant de l'Ajuntament, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. Però encara tenim més notícies. I és que el club esportiu Taekwondo Millo Cunit està d'enhorabona. Doncs Neda ja forma part de la nostra gran família Taekwondo Millo Cunit i ara dona un pas més en la seva trajectòria esportiva a l'incorporar-se al projecte Millo. Amb esforç, compromís i una nova enorme il·lusió doncs, per seguir creixent, comença una nova etapa de plena de reptes, aprenentatge i superació, al qual estan molt orgullosos de poder acompanyar en aquest camí. Doncs enhorabona doncs, a Neda Xafei, que segueix lluitant per als seus somnis i disfrutant de cada passa sobre el tatami. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Vols saber com et pot afectar el plàter al teu municipi? El Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el Plater, el pla que ordena la implementació de les energies renovables al territori. Durant les sessions explicarà què és el Plater i com afecta cada municipi, la zonificació i l'assignació de potència renovable prevista, els terminis d'aplicació del pla, com presentar al·legacions de manera efectiva. Torn obert de preguntes i debat amb els assistents. Recorda, Bellvei, el 1 de juliol a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Patronal. A la Bisbal del Penedès, el 2 de juliol a 6:15 de la tarda a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura. A Llorenç del Penedès, el dia 2 de juliol a les 7 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Perdó, de l'Ajuntament de Llorenç. I al Villana, l'1 de juliol a les 8 del vespre a la sala d'actes de la cooperativa. Les ponències s'alinearan doncs, a càrrec d'Àlex Medrano d'Envolta Energia. Una oportunitat per conèixer la primera mà que preveu el pla, resoldre dubtes i entendre com pot incidir en el futur energètic del municipi i de la comarca. I t'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? Si tens ganes de descobrir món, però no saps per on començar, l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ofereix un servei gratuït d'assessorament i orientació sobre mobilitat internacional. Estudis, feina, voluntariat, experiències internacionals, el que pots demanar cita i resoldre tots els teus dubtes amb professionals especialitzats que t'ajudaran a trobar l'opció que millor s'adapti als teus objectius. Recorda, dijous, dia 16 de juliol, de 11 del matí a 1 del migdia a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Pots trucar al 977 157 157 977 157 157 o bé al WhatsApp 616 917 318 616 917 318. baixpenedès@oficinajove.cat. També per missatge directe a Instagram, que us animem a participar i a donar el primer pas per conèixer món i doncs també informar-te d'aquesta manera. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra company Josep Miró serà d'un temps de ple d'estiu amb sol i cel clar matí, algun núvol de tarda i ambient calorós. Avui dijous, 18 de juny, temps molt estable i estiuenc amb sol i cel clar al matí, algun núvol poc destacable a la tarda. La temperatura baixarà en les dècimes tant de dit com de dia, situant-se entre els 19 i 20 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble i variable del matí, el xaloc i amb cops moderats a la tarda, amb mar arrissada al matí i marejol destacable de tarda. Resumint, durant el matí sol, temperatura màxima, durant la tarda sol i algun núvol, temperatura màxima 29 graus, mínima 20, amb una humitat màxima del 75% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km hora en direcció sud-est, a la mar, matí arrissada i a la tarda marejol. Divendres 19 de juny, temps més variable, dominat pel sol amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i cel més clar al vespre i nit. La temperatura pujarà una mica, movent-se de 20 a 21 graus de mínima i de 29 a 30 de màxima i humitat moderada. Vent feble de gal al matí i moderat de xaloc a la tarda. Amb mar més moguda, marejol al matí i maró de tarda. Pels propers dies, el cap de setmana començarà amb bon temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols alts i alguns núvols baixos al matí, amb cel més clar a la tarda i algun núvol prim al final del dia. La temperatura serà més alta, estant de 21 a 22 graus de mínima i prop dels 31 de màxima i ambient més afogós. Vent feble de gregal al matí, moderat o fort de llevant a la tarda. Mar alterada amb maró durant tot el dia. I acabarem diumenge en temps de ple estiu amb sol i cel clar, amb algun núvol alt al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda. La temperatura es mantindrà alta entre 21 i 22 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat força alta i ambient xafogós. Vent feble i variable al matí, de xaloc a la tarda, amb mar moguda, amb maró baixa, amb marejol a la tarda. I fins aquí el temps. Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
5: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
2: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
7: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
2: 100% Romàntics, amb Nadia El Farhi.
1: Tots els dijous a 9:00 PM, us espero.
3: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a 12:00 PM a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 PM. A Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a 12:00 PM amb Coverman DJ.
4: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna

0: 40s. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriac, DJ Ivanur, i us vull recordar que tots els divendres de 8 del matí a 10 no pots perdre Espais Energy, un programa creat per remixos, creat per la bona música des dels 80, 90, 2000. Per això sí, tot remesclat com té que ser. També música d'actualitat, com no. No t'ho pots perdre. 2 hores a la setmana, Espais Energy. Aquí es veiem a Ràdio Cunit, on si no. Ràdio Cunit, Espais Energy.
4: Coplejant.
5: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.
6: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: RAC1 Nit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.
2: Cunit al dia? No, home, no! Estem a l'estiu i és moment de ventilador.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Traemos en la guitarra. Ara sí, estem aquí, com sempre, donant-li canya al ventilador, fent-lo rodar, fent-lo sonar i refrescant en l'ambient cunitenc, eh? Si tens molta calor, escolta el ventilador, tant de dia com de nit, aquí a Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu les vies de comunicació directes, a les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa. Tenim les línies ben obertes. I són aquestes, el ventilador.
3: El ventilador.
2: Prepara paper i boli i llapis per apuntar les vies de comunicació del ventilador.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
4: The telephone number is 977-674918.
5: Il telefono della radio è il 977-67-4918.
6: Per partecipare in diretto, chiama a Radio Cunit. Telefono 977-67-49-18. 977-67-4918.
7: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplir i com a també les nostres xarxes socials tant a Facebook com a Instagram a Radio Cunit en majúscules al qual doncs també podràs triar la teva, clar que sí.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: Busca'ns aquí, estuveràs com sempre i en agraïment a la vostra participació us en donaré un numeret al qual entrareu als hotels amb molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí donem la benvinguda a la nostra audiència, a tots els cunitencs i cunitenques i a tot el turisme que ja tenim aquí al nostre municipi, a les nostres platges i com no és també a la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, la producció, Susana González, a Toni Camaro, a la meteorologia, a Josep Miró i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui dijous 25 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens. Sí senyor, al ventilador i com no, amb el nostre sumari del dia d'avui. Som-hi!
8: Sumari.
2: Començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-nos tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya que a posteriori ens amplien a les dues del migdia amb l'informatiu precisament de Marta Verdell de Vindavarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador. Els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A més, també tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, d'en Josep Miró, que com sempre ens diu si farà fred o calor. I com no, també connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. De la Renfe passarem a la 11, també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs i a més també doncs esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. També ens contextualitzarem com sempre tot repassant les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 25 de juny d'altres anys i també com que és dijous, és dia del mercadillo municipal al nostre poble i connectarem amb la nostra reportera Marta Xalachera, amb Agustina Lamor de la qual com sempre ens explica tot el que es cou en aquest mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de l'Agustina, la cuina de mercat, vaja, els seus consells i molt més des del nostre mercadillo situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, al qual està obert fins a les dues del migdia, tot i que a partir de dos quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al mercat, reina, crec que sí que encara belluga! Com es belluga, Agustina la morda! A més, també, com no, a banda de tot això, També tindrem moltes més seccions, com per exemple aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, també, eh? El Sabies Què, també la gent del nostre municipi, l'embadalís, si és que dona temps, la història dels mundials de futbol, també tenim la cançó de l'estiu amb Vicenç Pedro. I com no, doncs, a més d'altres seccions, tenim el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra aquell com, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres i a més d'un agraïment t'enduràs un bolet al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També, doncs, a més, aquí a l'Avinguda de la Font, Alma Music, una classe de cano, de guitarra gratuïta. Ve molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Sabis que va fer ell dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per a mou, bé, un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. També, doncs, tenim el Doner Pita per les dues amb aquest fantàstic d'un kebab. La Marina també, dos esmorzars, com també el bar La Pinya. També tenim aquests vermuts per dues persones de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit. També, doncs, el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo. També tenim aquesta sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. El vermut i braves per dues persones aquí a la Braseria i Picada Cubelles. A més, en visita les seves instal·lacions. El mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara. També el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, dissabte o diumenge. També la Cova del Gorg, que ens ofereix un vermut per dues persones. El sopar per dues persones del local social al castell. També tenim aquest menú per dues persones de dimarts i divendres a Barcassa Carminya de Castanyeira. La pizza per dues persones a la pizzeria Nananana. La pizzeria Nananana, eh? També, doncs, tenim aquest esmorzar per dues persones al local a la cafeteria Panaderia Núria, també de Comarruga, com també la Penya Bètica, que ens ofereix un sopar per dues persones també en el local. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones de dijous a diumenge. I, com no, el Saborear, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco. El Pollo Loco ens ofereix un lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. I, com no, doncs, també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, com també la Girada de l'Arbós, amb aquesta invitació per dues persones. I, com no, doncs, també tenim el Racó Dolç, amb aquesta beguda de refresc i tapa de dilluns a divendres. També el Rincón del Tapeo 2, amb aquest esmorzar per dues persones, cafè i mig entrepà fred. A Dinàmica Club Atletisme, doncs, de Vilanova, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones, com també, doncs, tenim aquesta entrada per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Tot això i moltes altres continguts més, els quals tenim preparats per tots vosaltres per fer girar les aspes d'aquest ventilador, el qual no pararà de rodar i de sonar, doncs, des d'ara i fins a 2:15 del migdia, en format magazín refrescant i empalmant amb el format informatiu ja gairebé fins a les 3 de la tarda, com sempre, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i la renovada pàgina web www.radiocunit.cat, al qual enllà també us podeu disposar de tots els podcasts que anem penjant al llarg de tot el dia i també qualsevol consulta que vulgueu realitzar. Doncs ja sabeu, aquestes són les vies de comunicació directes a les que us oferim, com sempre, des del nostre ventilador, el magazín estiuenc i refrescant que us ofereix des de l'art, precisament la ràdio més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim. Sí senyor, com ha de ser, eh? Doncs, a més, amb tots aquests continguts que tenim preparats per al dia d'avui, doncs hi ha a punt ja de començar fent aquest que duia les portades als diaris, a falta ja de 11 minuts per les 11 del matí. Ja ho saps, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui dijous, 25 de juny de 2026, dia de ressaca de Sant Joan. Comencem, doncs, pel diari de Tarragona, que ens ha portat amb el següent titular. Cop d'autoritat de les colles de Valls en un any de concurs. Castells, la vella i la jove governen el 4 de 9 sense folre. La jove de Tarragona fa el seu gama extra més matiner. observem dues fotografies, a la portada. Tenim, doncs, la colla vella d'una banda i la colla jove de l'altra. Les dues celebren també els seus triomfs. Però tenim altres titulars també que tracta aquest mateix rotatiu, com per exemple l'emergència climàtica. L'onada de calor afecta la infraestructura ferroviària ja deteriorada. Només faltava això ara ja. L'onada de calor també afecta, doncs, les vies. Ai, Europa viu una de les situacions més preocupants dels últims anys. Tenim una petita fotografia a la banda inferior de central de la portada amb un termòmetre que marca 50 graus. A Tarragona, la zona del Fòrum de la Colònia agrada, doncs, gairebé a tots els veïns. El Nàstic, els Ganes, els ha tocat el grup de la mort en un any crític. I pel que fa a política, l'UDEF acusa a Zapatero de cobrar 200.000 euros en comissions. També tenim tragèdia arrabassada. Ningú va veure els menors saltar de les roques, segons els Mossos. I a la capçalera comencen les festes de Sant Pere a Reus. Colla Valls és la pregonera. Pel que fa al diari Ara, en set de portada en corrupció. Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijóo. El president espanyol acusa el líder del Partit Popular de no fer res amb els casos que esquitxen el seu partit. Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president. En fotografia de portada tenim el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigint-se al president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, durant el debat d'ahir al Congrés dels Diputats sobre els casos de corrupció que esquissen el govern i el PSOE. D'altra banda, les agendes de Zapatero permeten reconstruir els contactes amb Puigdemont. I tenim més agressions masclistes per Sant Joan. La nit se salda amb 26 detinguts en comparació amb els 12 de l'any passat. Pel que fa a l'onada de calor, causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies. I a més també tenim articles com, per exemple, la de Najat Al-Hashmi, escriptora, que es pregunta: com hem d'iniciar avui l'aventura boja de portar una criatura al món? D'altra banda, Julia Unwin, de l'Amis Fields Meyer, periodista i investigadora, doncs, també a Harvard, diu que contra l'autoritarisme cal tossuderia col·lectiva, persones que treballin juntes perquè el poder autoritari fracassi, segons ella. D'altra banda, doncs, deixem el diari Ara, i ara sí, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure en llibertat, de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran fotografia de portada, on observem un fantàstic paisatge de la Garrotxa, d'aquesta comarca del nord de Catalunya, el qual, doncs, també celebra el següent titular: la Garrotxa tanca el cercle. La comarca, amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix al desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic. Pel que fa al dia d'ahir, tenim Ana Serrano. Sota els efectes de la calorada, acaba l'onada de tòrrida a Catalunya i, tot i que es mantenen les altes temperatures extremes en molts països d'Europa. També tenim crònica de David Portabella, com no hem de continuar? I crònica de Judit Benages, Sant Joan absolutament extraordinari. Pel que fa a l'esportiu, el Barça és superat pel Valencià, que guanya la Lliga ACB amb 84-108. Comiat a Marc per a Xavier Pasqual i diversos jugadors al Palau. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de David Martín. 500.000 per haver perdonat multes. Rosa Maria Bravo, si jo fos el porter Fueli. Xavier Grasset, l'aire d'Arezzo. Teresa Marquínez, comprar per un de sol. Núria Storch, l'estiu d'abans. Cristina Massanés, biblioteques de combat. I Frank Bayer, rebel·lió contra els polítics mediocres. A la capçalera tenim entrevista a Joan Torres Inalda. Compte partícip de l'Avui, el que declara: com a mestre de català, anar amb el diari va ser un cop d'efecte. I pel que fa a l'Observatori Municipal, Malaixema Castellà del Vallès, el que és inaugurada la piscina d'estiu. Entrevistes a l'alcaldessa Yolanda Rivera i a la cap de l'oposició Dolors Ruiz. Deixem els diaris també local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia amb el debat al Congrés. Sánchez avisa de que no es rendirà i Feijó augura la seva imputació. El president relativitza l'allau de casos judicials i adverteix que el Partit Popular és la corrupció sistèmica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se. I Esquerra Republicana de Catalunya i el PNV critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu escolleixi un relleu. Tenim dues fotografies de portada. Tenim a Pedro Sánchez i a Alberto Núñez Feijó ahir en les seves intervencions corresponents al Congrés. I tenim diversos articles signats com el d'Enric Juliana, Lola García, Josep Martí Blanc o Màrius Carol. Però encara tenim més titulars. Begoña Gómez entrega en persona el passaport al jutjat de Peinado. Zapatero va cobrar per mediar per un grup empresarial de Perú. I pel que fa doncs, a majors de 65 anys, Espanya registra 108 morts en 4 dies per la onada de calor. Observem una petita fotografia a la banda superior dreta de la portada, un termòmetre marcant 44 graus centígrads. Déu-n'hi-do. Arriba també aquest any una nova classe de fàrmacs que frena l'esclerosi múltiple. I pel que fa al bàsquet, el València guanya la Lliga Endesa davant d'un Barça sense rumb. També tenim els riscos de la intel·ligència artificial. Byung-Chul Han alerta sobre la incapacitat de pensar. Deixem La Vanguardia, ens endinsem amb el periòdico de Catalunya. El que han set de portada amb aquesta compareixença al Congrés del president en plena tempesta judicial. Sánchez evita donar explicacions i amplia l'esquerda amb els seus socis. Nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE entre retrets dels seus aliats. Feijó li exigeix eleccions i l'acusa de nexe corruptor per la sentència d'Ábalos. Tenim informe de la UDEF, on Zapatero va cobrar per mediar en Bolívia per una empresa. També en fotografia de portada tenim les morts per calor a Barcelona, que pugen un 57%. Un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, i un càmping pròxim. Observem en fotografia de portada doncs, aquesta zona cremada durant aquest incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja. Però encara tenim més titulars. Les comunitats del Partit Popular trenquen el pacte per l'habitatge i recorren a la justícia. El blindatge perpetuat des de la BPO, origen del xoc entre el govern i les autonomies populars. I també tenim balcó gastronòmic. Eloi Planas declara que l'empresa familiar ha de formar part del debat públic. Indra Santa Bàrbara negocien doncs, crear una empresa per als contractes d'artilleria. Les famílies denuncien el desert de casals i colònies durant l'agost. I Pau Cubarsí, futbolista, diu que seria un somni jugar la final contra Messi. Acabem, doncs, amb El País, el que ens ha de portar també amb aquest ple en el Congrés sobre la corrupció. Sánchez apura la legislatura. Como no, vamos a continuar. Feijó torna a plantejar sense èxit una moció de censura instrumental. El president i els seus aliats parlamentaris intercanvien retrets. I Junts proposa que dimiteixi i que el PSOE presenti a un altre candidat per rellevar-lo. En fotografia de portada observem a Pedro Sánchez intervenint ahir en el ple del Congrés sobre la corrupció. I tenim baixada històrica de les ràtios escolars. El Ministeri d'Educació obligarà a reduir els alumnes en els cicles d'infantil i batxillerat. A més a més, l'UDF afirma que Zapatero va cobrar per influir a favor d'una empresa peruana. L'expresident ingressa 200.000 euros per les gestions en Bolívia. Indra i Santa Bàrbara negocien unir-se per contractes militars terrestres. I a Perú, Keiko Fujimori s'assegura la victòria entre denúncies del seu rival de frau. A Colòmbia, l'esquerdista Cepeda admet la seva derrota davant de l'ultra de la Espriella. I ara capçalera marxem en bàsquet. El València aplasta el Barça i conquesta la seva segona lliga ACB. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els bulletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que a hora a hora ens van refrescant de tot el que passa quan ja són les 11 del matí, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
0: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució

0: hores. I, de fet, al Moianès, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Gibert d'Ona Codinenca.
1: El perímetre de l'incendi, que va començar a primera hora de la tarda d'ahir, ja està encerclat, però el terreny, dominat per cingleres, dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
2: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
1: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar.
1: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0, de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quina és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Doncs, com sempre, la nostra previsió és que la nostra línia doncs, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa al dia d'avui, sembla ser la zona va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se en teoria els horaris previstos. A la R3, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, el qual es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puigcerdà, el que, doncs, a més, també a la RL4, Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A Rodalies Girona, RGU, servei ferroviari, doncs, entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la R1. També, doncs, a la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A la R7 també sense servei, doncs, amb motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que continuarà sent alta, però potser recularà alguna dècima. Ja ho ha fet de nit. Avui hem tingut una mínima entre 21 i 22, mentre que la màxima avui voltarà els 28 o 29 arran de mar, però encara està per sobre dels 30 a la major part del municipi, amb una humitat moderada i un aixafogó una mica notable, tampoc massa. Vents en conjunt febles en domini del migjorn o del Garbí, fent que la mar, que ara està plana, estigui arrissada a mig matí, potser amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui semblant, dominat pel sol, amb cel clar, potser amb algun núvol puntual a primera hora o fins a mig matí, i cel clar la resta del dia amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre 21 i 22 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 amb una humitat que serà moderada. Vents en conjunt febles, a migjorn o de Garbí, i mar plana o arrissada o com a molt amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda.

0: I ara sí, en aquests moments és el moment de connectar doncs, amb la nostra companya Núria Ruiz, a la qual, com sempre, ens il·lumina amb les cançons del dia i que, com sempre, ens ofereix des del ventilador a l'altre costat del fil telefònic, el que ja la tenim doncs, preparada per oferir i per proposar la cançó del dia, la cançó d'avui dijous, dia 25 de juny de 2026. I ara tenim doncs, a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com ha anat el Sant Joan?
1: Bé, bé, com sempre.
0: Amb ressaca, amb ressaca o no?
1: No, ressaca.
0: Bueno, aquí déu-n'hi-do. Bueno, escolta'm, doncs, ho celebrem que ho hagis passat allò més bé. Ara, doncs, a veure quina cançó es proposes en el dia d'avui.
1: Doncs avui una cançó de por. Bueno, de por, ui, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí?
1: No, no, és un clàssic de la història de la música, és el Thriller de Michael Jackson.
0: El Thriller? Mític?
1: Thriller.
0: Sí, senyor. Mític. Perfecte.
1: De l'any 82.
0: Caram, tu. Doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i, si Déu vol, ens escoltem, doncs, demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Una abraçada. Petons, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, en aquests moments, és el torn de a veure si engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb la 11.
1: Viernes por la mañana salí de casa, un viernes por la mañana.
0: Amb el repàs, amb les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir, també doncs, durant aquest festiu, pel que fa referència a l'Organització Nacional de Cecs a la 11, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per l'Eurojackpot de dimarts, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 24, 27, 43, 48, 50, amb els sols, el 4 i el 12. Amb la Super 11, els números són el 2, 7, 15, 17, 21, 26, 32, 33, 35, 37, 44, 52, 54, 56, 58, 59, 67, 76, 82 i 84. A la dupla de la 11, el número 9.
1: Ahora que tengo dinero, me...
0: I el cupó diari, el 68.335, 6, 8, 3, 3, 5, de la sèrie 007.
1: Yo la vida, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría?
0: La data premiada del sorteig mídia va ser la del 3 de novembre de 1932, amb el 2 de trèvols. I el triplex de la 11, el número 200, 200. Fins aquí els resultats de la 11. Els resultats de l'Organització Nacional de Cecs. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Des d'aquí el cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. El temps i la situació marítima avui es presenta de ple i rigorós estiu, amb una mar molt tranquil·la, plana a hores d'ara, tot i que es mourà una miqueta pels efectes de les marinades entre mig matí i mitja tarda, mar arrissada, que no passaria dels 10 centímetres, o com a molt una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Però vaja, les banderes blaves, verdes, les tenim assegurades durant tota la jornada. I també informar que la bandera blava de qualitat de les platges ja està onejant a les platges de, a les dues platges de Cunit des de primers de la setmana vinent, ja que es va efectuar l'acte de cerimònia de lliurament de banderes a totes les platges guardonades de Catalunya, i les nostres un any més ho han continuat estant com a distintiu de qualitat. Tot avui amb una brisa feble de migjorn o de garbit de força 2 o puntualment 3. Per tant, situació marítima tranquil·la avui, demà i el cap de setmana.

I ara sí, a l'arribar a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 25 de juny de 2026. Comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia el dia d'avui és la farmàcia Franco, situada aquí a la carretera, a l'avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-56-98, 977-67-56-98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Franco Pàmies, situada al carrer Jesús 48 de Calafell Poble. El seu telèfon d'urgències és el 681-222-934, 681-222-934. I tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-69-1639. Repetim, 977-69-1639.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: Efemèrides.
1: Doncs sí, senyors, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a desgranar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 25 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem, doncs, a l'any 841 a Fontenau, en Posseix, on Carles II, el cap, aliat amb Lluís el Germànic, derrota Lotari i Pipí II d'Aquitània a la batalla de Fontenau en Posseix, pel repartiment de l'herència de Lluís I el Pietós. El 1243, a Nagni, als Estats Pontificis, Innocenci IV és escollit papa. I tal dia com avui, de l'any 1678, a Pàdua, a la República de Venècia, la primera dona doctorada en filosofia, la veneciana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, és a la Universitat di Pàdua. Seguim avançant i arribem molt i molt i molt endavant ja al segle XIX, on el 1811, tal dia com avui a Tarragona, les tropes franceses ocupaven la ciutat. I el 1870, a París, Isabel II d'Espanya abdica en favor del seu fill, que serà Alfons XII d'Espanya. El 1970, també a Barcelona, es produeix la Constitució de la Federació Regional Espanyola de la AIT. I també, doncs, l'any següent, a Caldes de Montbui, sobre la primera botiga de Cooperativa 70, la COP 70. 5 anys més tard, el 1876, als Estats Units d'Amèrica, tenim la batalla de Little Big Horn i mort el tinent coronel George Armstrong Custer. I ja al segle XX, el 1910, a París, Igor Stravinsky estrena l'Ocell de Foc. El 1933, a Magdeburg, Joseph Rutherford envia Adolf Hitler a la carta Declaració de Fets. I el 1971... Perdó, havíem dit el 1809, és el 1971, que a Caldes de Montbui s'inaugura la primera botiga de Cooperativa 70. El 1991, a Croàcia i Eslovènia es declaren independents de Iugoslàvia. I al segle XXI, el 2003, a Barcelona, es crea la Universitat Abat Oliva. I el 2015, a Kobani, al Kurdistan Occidental, comença la massacre de Kobani perpetrat per en el marc de la guerra civil siriana. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 25 de juny d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.
2: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
4: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit.
5: 107.0
6: FM.
7: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
8: En la playa también se escucha Radio Cunit.
9: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
10: De extra perruita te
11: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
12: De dia i de nit.
13: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
1: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos.
14: Por si el tiempo me arrastra.
15: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
16: Laixate-mi cantar.
1: Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola.
17: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia, Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalías de origen y GP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
0: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: El Santoral i aniversaris.
0: Era així, arribats a aquest punt del programa. És el moment de començar, doncs, a felicitar a Toria Dret, a tots i totes, xato, xato, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleu, que tot res sempre es diu els sants més destacats dels quals hem de felicitar el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va missa, eh? Per tant, farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosos CDs i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebri qualsevol cosa, llançant-li algun missatge, una dedicatòria, homenatge, recordatòria, el que faci falta, doncs que sàpigues que tens aquestes vies de comunicació directes a les que passem a repassar i amb diversos idiomes, perquè, a més, doncs estem en temporada estiuenca, tenim turisme, tenim gent que ens ve de fora, eh? I, escolta'm, ens hem d'entendre, eh? Per això, doncs, ahí va les nostres vies de contacte internacionals. Som-hi!
5: The telephone number is 977-674918.
6: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918. 977-674918.
5: Il telefono della radio è il 977-674918.
7: Puedes ponerte en contacto con nosotros para participar en directo. Llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918. 977-674918.
5: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
0: I a més tenim la nostra web www.radiocuny.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cuny a majúscules.
7: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocuny.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Búscanos, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al ventilador, per treure la calor des de Radio Cunit. Sí, senyor, tant de dia com de nit. I ara sí, doncs, és el moment de repassar el nostre santoral del dia. A banda de felicitar a posteriori els Joans i a les Joanes, també, doncs, volem felicitar avui a Sant Adalbert, a Cató, a Mando, a Antido, a Budualdo, a Diògenes, Domingo, Emilià, Febrònia, també Sant Francesc d'Omín, Galicià, Guillem de Vercelli, Joano, Lucía, Màxim, Orosia, Pròsper, Salomó, Soci Patró i Tigris. Moltíssimes felicitats! Com també, doncs, volem felicitar tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui o que tingui quelcom a celebrar. I ho farem, com sempre, fent boca per la festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026.

Ai, ai, la festa major que ja s'apropa! Aprofitem per donar un nombret amb el 106, Sepa de la Peña, 107, Zoe Gómez, 108, Fernando Gómez, 109, Juan Pablo Rodríguez, 110, Encana, Arcilaga, 111, Josep Macià, amb el 112, Joana Paredes, 113, Pilar Asensio, 114, Xavier Solsona, 115, Gemma Solsona, 116, Jordi Passart, amb el 117, Cristina González, 118, Miquel Donosti, 119, Che Ruiz, i amb el 120, Arturo Zanón.

I seguim, doncs, amb més peticions, amb més temes dels nostres oients, que ens van demanant a través de la nostra sintonia aquí al ventilador. If it's me, my body. Ahí va. Donem numeret amb el 121 a Miquel Bauló, amb el 122 Clàudia García, 123 Montse Pérez, amb el 124 Laura de la Rubio, i amb el 125 Zaita Marnis, com el 126 Omar Marnis, i amb el 127 Míriam Lagrip. Un tema que sona d'aquesta manera. My body.

I seguim amb més peticions musicals, més temes que ens demanen els nostres oients, com per exemple aquest How Do You Do, que ens arribava de l'any 2007 i que ara ens arriba amb aquesta reversió de la mà de Bad, el que donem numeret amb el 128 a Lola Espósito, 129 Vanessa Sancho, 130 a Paula Estadella, 131 Jordi Miralles, amb el 132 a Sala Vinyas, amb el 133 Joan Miquel Ruiz, 134 a Rosa Llop i amb el 135 a Ernest Casals.

3 quarts de 12 del migdia, intentant localitzar Agustina la Morda, que no ens agafa el telèfon. A veure si la podem, doncs, connectar amb amb aquestes connexions que fem setmanals amb el nostre mercadillo municipal, aquí situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'Avinguda de la Font i la Comissaria de Policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2 quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ho saps, mira, Mercatreina, clar que sí, home, que encara belluga com es belluga Agustina la Morda, que no para i que no la trobem, eh? A veure, doncs, si ens pot explicar una miqueta i copsar l'ambient d'aquest mercadillo, com també les ofertes del dia i moltes coses més, a les quals, doncs, en aquest dia radiant que tenim aquí en el nostre municipi, es preveu força assistència, si és que la calor ho permet, eh? Dia de platja, clar que sí! Des de Cuní! I des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada, amb aquest ventilador que no para de rodar i de sonar i de refrescar l'ambient, com ha de ser, eh? Arriba aquí ara Armin van Buuren, Richard Durant and the Cosis, Always You. Una altra novetat discogràfica d'aquesta setmana que aprofitarem per donar numeret, eh? Amb el 136, Llorenç Aminyó, 137, Auris Ramírez, 138, Jaime Fernández, 139, Lina Zarra, 140, Emilia Covilla, 141, Javi Serrano, i amb el 142, Adrián Sánchez.

0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el torn ja de donar pas a la nostra reportera, Madrid Xerxina, amb Agustina Lamorda, la qual, com sempre, ens copsa tot el que es viu en aquest mercadillo municipal, l'ambient, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, doncs des del guia i des del mercadillo municipal de Conill, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a trencar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina Lamorda, ara que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Agustina, què tal? Estem? Molt bon dia!
1: Bon dia, bona hora. I una bona mort, quan sigui l'hora.
0: Què tal està la cosa per aquí? Ah, per cert, van a veure la revetlla de Sant Joan o no?
1: Quina calor, que se va a baixar, diu.
0: No, si vas disfrutar de la revetlla de Sant Joan.
1: Molt, de veritat.
0: Bueno, això m'alegro, clar que sí.
1: A nostra manera i tu també, eh?
0: Molt bé. Clar que sí, en el rovell de l'ou, eh? Des d'aquí, doncs, bueno, des d'aquí volem saludar. Primer, agrair la paciència també dels feligresos de la parròquia de Sant Cristòfol, perquè vam tenir que fer unes proves de so, que no sé si els van molestar gaire, mentre estaven fent missa. Des d'aquí, doncs, agrair la paciència i donar les gràcies també, doncs, pel seu suport i comprensió. I després també, doncs, a tot l'equip de la dirigència, que, escolta, ens van tractar a cos de rei, i a tota la gent que va venir a veure'ns, eh? Clar que sí. Des d'aquí, moltíssimes gràcies i petons i abraçades.
1: És que la gent de la dirigència són molt bones persones.
0: I tant, i tant.
1: No de ara, de tota la vida.
0: I es menja molt bé, eh? Que escolta'm, que Déu-n'hi-do, eh? Com vam acabar. Sí, sí. No, no, molt bé.
1: Nosaltres érem molts i molts no se pot. Però bueno.
0: Sí, sí.
1: Ja un dia ja anirem.
0: Vas menjar molta coca de llardons o de l'altra, o la de crema?
1: Mare meva. Són boníssim, aquesta persona, de veritat.
0: Déu-n'hi-do. I avui què tal està la cosa per aquí pel Mercadillo? Hi ha ressaca o no?
1: A veure, ressaca però molta, perquè falta molta gent, fa molta calor, fa de tempo. Jo he baixat molt poc temps, eh? I xaureta i cap a casa, perquè tenia molta por del sol. Però bueno, havia de tot, eh? Havia una parada de tot i molt bo, eh?
0: Molt bé.
1: Caram. Però que havia menys parada.
0: I amb tot això, què has comprat? Què farem avui per dinar?
1: Avui farem una ensalada de pasta per la Montse, per a mi.
0: Ah, molt bona, eh?
1: La citos, aquest tambor.
0: Sí, en diuen fusili, els jacets aquests, bueno, sí. Són com espirals, no? O no, són les espirals aquestes
1: sí,
0: o no?
1: Sí, com espirals.
0: Sí, doncs en italià se'n diuen fusili, em sembla.
1: Com?
0: Fusili.
1: Ah, fusili, bueno.
0: Fusili, se'n diu en italià, es veu aquesta... Per posar-li un nom, perquè sempre tothom diu oh, no, són unes espirals, són un llacet, ningú es posa d'acord amb quin nom posar-li.
1: No t'acostarà si saber una cosa més.
0: Sí, sí. Bueno, doncs amb això què faràs? Una mica de pasta amb tonyina, no, ceba...
1: Per a mi, una bona amanida, una bona ensalada d'aquesta, ja, de tous, espàrrega, olives... De tot el que tenim a casa, de tot posar ous...
0: Cap a dintre.
1: Sí. I, bueno, una bona... Perquè a la Montse l'agrada molt. I després tenim un vaso de gazpacho, que és molt bo també.
0: Ai, molt bé, eh?
1: Gazpacho, un vasito, que és molt bo, molt bo. I això tenim avui, l'ensalada, que no falta de res. Falta espàrregos, olives, ous... formatge, també li posem, trossos de formatge, grossos... Li posem de tot. Avui estem la Montse i jo aquí sola. I bueno, això per dinar, un got de gazpacho,
0: sí.
1: I després los postres, lo que volem. Tenim una miqueta de coca encara, tenim plàtanos, tenim una miqueta de tot, gràcies a Déu, tenim de tot.
0: Molt bé.
1: Hasta ahora tenim de tot, no podem parlar. I todo nostre, nada robado.
0: Molt bé. Doncs amb tot això, ara ja no sé si ja queden les cançons, no?, per dedicar o no.
1: Sí, la cançó per al Vicent,
0: sí.
1: Una de Nino Bravo, que a mi Nino Bravo m'agradava molt, la que tinguis tu, eh?
0: Sí.
1: I després una sardana per les nenes, que no s'oblidem mai de la sardana.
0: Perfecte. Mai. Tornem a escoltar-la. Doncs, Agustina, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si de vol ens escoltem en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Besitos, Jaume.
0: Petons i abraçades.
1: Quan tanqueu la ràdio?
0: La ràdio mai tanca, sempre no para de girar i de sonar amb el nostre ventilador.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el centre català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge

0: 36 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 a Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25 a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalla direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
1: A cada viu, salta i viu amb Radio Cunit.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
1: De extra perruita te
6: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
7: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
9: Joyería Castillo.
10: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
9: Joyería Castillo.
10: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
9: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
10: ¿De qué?
9: De ser feliz.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Churrería Velo.
12: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
11: Velo.
12: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com...
11: Velo.
12: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar. A la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
11: Velo.
12: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria...

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: La cançó de l'estiu. Vacació.

0: Doncs bé, com havíem anunciat en el nostre sumari dins del nostre programa estiuenc, el ventilador, doncs, i també com ja hem disfrutat altres temporades, doncs tornem a tenir aquesta secció, la cançó de l'estiu, a la qual doncs repassarem, doncs, diguéssim, la història de l'origen de la típica cançó d'estiu que hem anat disfrutant a base de molts i molts i molts anys. Estem, doncs, a punt per refrescar-nos la memòria i, com sempre, doncs, ens ho farem, doncs, de la mà del nostre company, que és el nostre especialista, vaja, que és el Vicenç Peidro. Vicenç, què tal, com estem?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé, en ple estiu.
0: Molta calor, no per això?
1: És estiu.
0: És el que toca, clar.
1: És el que toca.
0: És el que toca, i suposo que per això també moltes cançons d'estiu, això ho reflexa també, no?
1: Sí, sempre. Bueno, sempre no. Els primers anys no era així.
0: No?
1: No, els primers anys de... Recordem que això va començar l'any 1960,
0: mm-hmm.
1: I llavors no, era la cançó que més sonava. Abans hi havia cançons que feia 3 i 4 anys que estaven sonant.
0: Déu-n'hi-do.
1: I es feien cançons de l'estiu.
0: 3 o 4 anys
1: sí,
0: seguits?
1: Sí, 3 o 4 anys que anaven sonant aquestes cançons i llavors mm-hmm. Eren les més venudes, mm-hmm. les més escoltades per tant, i per tant passaven a ser la cançó de l'estiu.
0: Molt bé, doncs per nosaltres és un plaer, doncs, compartir altre cop aquesta secció amb tu, Vicenç, i quan vulguis, doncs, entrem en matèria.
1: Pues d'acord, doncs comencem.
0: Vinga.
1: Encara que no és una cançó de l'estiu, no ho és.

0: la televisió. Franca de cara, i jo t'he cantat.
1: Clar, els nostres oients diran, bueno, i ara què té que veure la televisió amb la cançó de l'estiu? A més, una cançó de l'any 1947.
2: Déu-n'hi-do.
1: Que l'estem escoltant amb la veu de Lolita Garrido.
2: Mm-hmm.
1: Pues, bueno, l'he escollida per poder començar a parlar de la cançó de l'estiu, perquè té la seva importància. És a dir que, de fet, és la televisió la que es comença a sonar cançons de fora, no?
2: Uh-huh.
1: I a veure festivals, i a sentir parlar de festivals, no? I que llavors ens diuen Festival de Sant Remo, Festival de Benidorm, Festival de Mediterrà, festivals, i aquí es comencen
2: a gestar tot això, no?
1: A gestar tot això. La gent es comença a comprar tocadiscos...
2: És el boom de la música, de popularitzar cançons i de hits, no?
1: Efectivament. Llavors dius, carai, surt un i diu, i si fem la cançó de l'estiu? Som-hi. Ho tornem a repetir, que és una cançó de les que més sonaven. Com, per exemple, anem-nos a parar la cançó que l'any 1960...
2: Mm-hmm.
1: Festival del Benidorm, que era el segon any, recordem-ho, sí, que els festivals de Benidorm i Mediterrani tan sonats, inclús al resto d'Europa, va ser l'any 1959, tots dos, ara molt de lo que era el festival de Sant Remo.
2: Ah, de Sant Remo, val.
1: Sí, que ell, aquest encara continua, mentre els altres s'han perdut fa moltíssims anys.
2: Sí, és veritat.
1: No? I llavors l'Arturo Millán va cantar una cançó, que és la que va guanyar, que es deia Comunicant. I aquesta va ser una de les cançons més vengudes i, per tant, cançó de l'estiu de l'any 1960.
2: Molt bé, anem a sentir-lo? Vinga, doncs.

0: ni cantó.
1: És a dir, una cosa
2: aquesta,
1: que...
2: aquesta cançó podria ser una de les primeres que parla de, del telèfon, no, per exemple?
1: Sí, perquè una cosa, és a dir, una cosa, que per mi aquest comunicando, això que feia tut-tut-tut-tut, que sí, donava senyal de que estàvem comunicant, és un servei que donava a la telefònica, que avui en dia no estan donant la cap de les seus companyies.
2: A més, per curiositat, també m'ha fet gràcia el so inicial, que doncs, la gent recordarà, era el típic so que es feia al marcar un telèfon analògic,
1: sí,
2: que avui dia ara ja no se'n veuen ja d'analògics, ja gairebé.
1: No.
2: Aquells de la rodeta, d'insertar el dit i fer girar la, ja la no rodeta.
1: Se, ja no sé on veuen. Pues aquest servei ja no el donen telefònic. Allò que passa que un agafa el telèfon, ho truca i diu, no hi són. Sí que són, en aquell moment està parlant amb un altre. Però tu ja dius, ja no hi són, no?
2: Sí, sí.
1: Però aquesta cançó va ser una de les primeres que va guanyar, diguéssim, el Festival de Benidorm, va ser la primera, i es va situar ràpidament a la cançó d'estiu d'aquell any. Hem de dir en compte també que hi havia altres cançons. La primera d'elles era Mariquilla, que d'estiu no tenia absolutament res. José Luis i su guitarra, que... Na, na, na, na. Una cançó que no tenia res que veure,
2: sí, sí,
1: però la que més s'havia vengut.
0: Al llamarte comunicando, comunicando, he de decirte tantas cosas, pero mi vida...
1: I passem a l'any 1961.
2: Vinga, doncs.
1: El 14 de juny de l'any 1961, direm, que mentre escoltàvem aquesta cançó de Hola, hola, hola, hola, amb la veu de l'argentina, el de Barber... Franco declarava que Espanya no necessitava per res ingressar a la OTAN.
2: Caram.
1: Ah, ui, dur.
2: Sí, sí.
0: Que pones encajes en l'arena.
2: Potser no li agradava la cançó.
1: Per això. Aquesta cançó està escrita per Augusto Lledó. El seu nom era, de fet, Mare Nostro. Però es va quedar amb Hola, hola, hola, hola, no venga sola.
2: Una oda, més o menys, també al Mediterrani, no? Una miqueta,
1: sí,
2: també.

0: sigui desbojarrada, res de res. Sí, sí. Ben tranquil·leta. Direm que aquesta va ser el tercer premi del primer festival d'Eurovisió de l'any 1959, i si en canvi és una de les primeres amb la llista d'èxits de la cançó de l'estiu de 1961, el que dèiem abans, 2 anys sonant aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí.
0: Hem d'aprofitar l'evidentesa per dir que qui va defensar aquesta cançó en el Festival del Mediterrani, i alguns se'n recordaran, però la majoria no ho sap, va ser la còmica Mari Sampere.
1: La Mari Sampere? Déu-n'hi-do.
0: Sí. Aquesta versió és molt bona, eh? La d'Eldor Barber, molt bona.
1: Molt bé, i què més tenim?
0: Passem de que llavors anem al partido de futbol.
1: Al partido de futbol?
0: Una cançó dedicada al partido de futbol, amb la veu de Helu.
1: Anem a jugar, doncs.
0: Acompanyada de los Mustang.

0: Ella em deia que los domingos profumo me abandonas, deia. Mm. Ara hauria de dir actualment que profumo me abandonas cada dia, perquè cada dia sí. Tenim partits de futbol.
1: Cada
0: no?
1: dia de futbol, és veritat.
0: Però aquell temps només hi havia els diumenges i així ho declarava amb aquesta cançó, la Gelo. Hem de dir que mentre l'any 1962, mentre aquesta cançó sonava bé aquí a Espanya, mm-hmm. el 5 d'agost de 1962 posava fi a la seva vida Marilyn Monroe.
1: Mm-hmm. És veritat.
0: Ja fa anys d'això. I hem de dir també que passem al 63 i hem de dir que també al 63 les fronteres espanyoles registren una entrada de turistes sense precedents a la història. L'Església i l'Estat perseguien el biquini.
1: Ui!
0: Però a mort, eh?
1: Que ara és tan comú veure les nostres platges.
0: És que, a veure, per una banda, promovíem, i així ho veurem més endavant, amb cançons dedicat als turistes,
1: mm-hmm.
0: promovíem el turisme. Llavors venien les sueques,
1: sí.
0: que qui més qui menys perdia els ulls per anar-se'n per la Costa Brava a veure les
1: rossa,
0: sueques.
1: Una rossa d'aquesta.
0: Una rossa d'aquelles espectaculars, no?
1: Mm-hmm.
0: Doncs, mentre l'Estat promovia el turisme, per una banda, la Guàrdia Civil multava les turistes que lluïen aquesta indumentària tan coneguda de dues peces anomenat biquini.
1: Caram.
0: O sigui, que algú que no lligava aquí.
1: Sí, sí.
0: Algú no lligava. Però escoltem-la una miqueta més de la Gelo.
2: Jo me enteré alguna vez de la verdad. Quizás yo me enteré alguna vez de la verdad. Quizás.
0: I quizás, però... Ja passem, fins ara estem veient cançó, com avui interpretaríem, o com els anys 70, mm-hmm. 80, interpretaven que eren cançons d'estiu,
1: sí.
0: que sempre anomenaven l'estiu, sempre anomenaven la platja, sempre anomenaven mm-hmm. aquestes coses,
1: la sorra,
0: que
1: això.
0: La dedicaven a l'estiu.
1: Sí.
0: Com, per exemple, doncs, amb la cançó Ola, Ola, Ola, hem sentit que mm-hmm. era Mare Nostrum, dedicat al Mediterrà, clar, era pel Festival del Mediterrà, o sigui, sempre mm-hmm. es van buscant aquestes palanquetes per
1: poder-hi... Sí, alguna connexió.
0: Alguna connexió, no? Doncs el 10 de juliol es posava una de les màximes cançons a dalt de tot, que era Amor de Verano.
1: Hombre.
0: I qui la cantava? Ramon i Manolo, Manolo i Ramon, duo dinàmico. Arrasaven, aquell temps arrasaven.
3: El final.
0: Passa que aquí parla del final.
1: Sí.
0: No? Però estem al principi encara, eh?

0: Hem de dir que mentre aquestes cançons sonen aquell any 1964, que semblava que es començàvem a despertar del letargo de la guerra i postguerra, la premsa espanyola assegurava que la minifalda Illa, la minifalda tan coneguda, no era del gust de les espanyoles perquè tenien que portar sota, tenien que portar panties.
1: Ai.
2: Lo que sientes en tu corazón.
1: A saber si les fonts eren fidedignes, eh? Déu-n'hi-do. Doncs aquest tema encara sona per això del Dúo Dinámico, sempre per marcar una miqueta al final. És la típica escena que, per exemple, en qualsevol també ràdio, televisió o pel·lícula vol marcar quan
0: ja... Al final de l'estiu.
1: Al final de l'estiu se separen les amistats que un ha fet, on estiuegi aquella persona, o amors d'estiu, passatgers, tot plegat, sempre doncs amb aquesta cançó, eh? Molt identificativa.
0: Sí.
1: És, encara funciona, eh? Depèn de com.
0: I encara funciona. Direm de que... l'any 1963 hi havia altres cançons, com per exemple 100 quilos de barro, d'Enrique Guzmán, o també hi havia el Dile, que després la va fer seva el Luis Aguilé, però qui la va treure aquí a Espanya va ser la Rosalía, no? O sigui, hi havia cançons guapes.
1: Sí, sí.
0: Anem per la última.
1: Vinga, doncs.
0: Que hem preparat per avui.
1: Molt bé. De quina es tracta?
0: Aquesta no pot fallar de cap de les maneres. O sigui, aquesta és que no pot fallar. Però te'n diré primer quines hi havia en aquell moment a les llistes i a veure si l'adivines.
1: Molt bé.
0: Hi havia Flamenco de los Brincos.
1: Sí.
0: O hi havia Prom Pompero de Manolo Escobar. O hi havia Cuando calienta el sol allí en la playa de los hermanos Rigual.
1: Ui, aquesta.
0: O havia Lone Star, la casa del sol naciente, que per l'altra banda hi havia The Animals. Que,
1: una reversió, no?
0: La versió anglesa, la que va sortir, no? D'Animals, i la va versionar després a Lone Star, que inclusiu, com que era la mateixa casa discogràfica qui promocionava els dos, aquí a Barcelona els va reunir tots dos i van cantar junts les dues versions, no? Pues hem escollit, com no podia ser d'una altra manera, crec jo, Cuando calienta el sol, hermanos Rigual, aquesta se sent tots els estius.
1: I tant, aquesta sempre funciona.
0: A partir d'aquí ja ha sigut cançó d'estiu, sempre pràcticament dedicat al sol, la platja, el biquini i la truita de patates.
1: Perfecte, doncs, si et sembla, doncs, i a partir d'aquí doncs, també, al llarg d'aquestes setmanes que ens venen, seguirem doncs, encara amb més cançons d'estiu dins de la cançó de l'estiu, la secció a la qual podem escoltar, com sempre, aquí a Ràdio Cunit dins del programa Ventilador. Vicenç, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a
1: vosaltres. I marxem doncs amb aquest tema de Cuando calienta el sol. Que vagi de gust i fins una altra.
0: De dir una cosa, ja que em ve al cap. Això estem parlant de l'any 64. La cançó va sortir aquí a Espanya el 61.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui que després de 3 anys i pico guanya la cançó de l'estiu.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Vicenç, i marxem Cuando calienta el sol.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el torn ja de donar pas al Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró. Què tal, estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com ha anat aquests dies per aquí pel Tot Natura?
1: Bueno, aquesta setmana passat va ser de les setmanes que vam tenir descans, no vam tenir sortida, però ja tenim sortida aquest cap de setmana i estem tornant a preparar-la i pràcticament amb l'autocar completament ple. Per tant, sí que tenim sortida. Anem a una zona alta perquè ara en aquestes calors doncs s'han de buscar zones altes i ombrívoles i farem la travessa dels rasos de Peguera. Però d'una manera molt original, no fent els tres típics cims, els rasos de baix, rasos del mig o rasos de dalt i a la Torre d'Enginyers, sinó que farem uns cims menys coneguts. Pujarem al cim més alt dels rasos, el Pedró, de 2.036 metres, i també després anirem al Serrat de l'Hospital de 1935 i dos serrats més, menys coneguts encara, els Serrats de les Estelles i els Serrats de les Arades. Amb aquest recorregut baixarem i passarem cap a l'ermita de Corbera i acabarem a Espinalbet. L'autocar ens deixarà a dalt dels rasos i, per tant, serà un recorregut més de baixada que de pujada. En principi, amb una calor suportable, ja que les temperatures també van una miqueta a la baixa al Pirineu de cara al cap de setmana. Sortim a les 7 de Cunit i arribarem a quarts de 8 del vespre, com bé sent habitual, i, com dèiem, l'autocar està gairebé a l'època, cada una plaça lliure, per tant, si hi ha algú interessat, que enviï un correu a mediambient@cunit.cat o que truqui a centraleta de l'Ajuntament 977-67-40-80, pregunti per Medi Ambient i la Susana gustosament els atendrà. I sent així, doncs, ja podrien venir en cas que quedi encara alguna plaça. La setmana vinent tindrem l'última sortida de les de dissabte i en principi farem una travessa a la Serra d'Ancilla.
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. No sé si abans d'acomiadar-vos tornar a recordar els punts de contacte.
1: Bueno, ja els hem dit, Telèfon de centraleta de l'Ajuntament, 977-67-40-80, i preguntant per Medi Ambient o directament per correu electrònic a mediambient@cunit.cat.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, que vagi tot molt bé, i si tu vols tornem a escoltar la setmana vinent en aquest espai, d'acord?
1: Igualment, que vagi a fins dijous.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. Fins aquí el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà la nostra companya, en Josep Miró.

Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas lluny de l'epicentre d'aquests sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals.

0: sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
1: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
1: De Exer Ferrui, te tengo.
6: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
7: El día y venir.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
9: Joyería Castillo.
10: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
9: Joyería Castillo.
10: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
9: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
10: ¿De qué?
9: De ser feliz.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Viu l'estiu a Radio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte. I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Marc, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així. I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb, per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors, així, fem un repàs, l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping. Ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading?
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. És a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria Our teacher is not or isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo. Our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he's enjoying, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és, doncs, la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria, en pregunta, you are seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès. Our teacher is teaching English grammar. En pregunta seria... Efectivament. Is our teacher teaching English grammar? Is our teacher teaching English grammar? La tercera frase, he is enjoying this party. He is enjoying this party. Is he enjoying this party? La resposta correcta seria, is he enjoying this party? La quarta frase és the nurse is working hard. The nurse is working hard. En mode interrogatiu seria... Molt bé. Is the nurse working hard? Is the nurse working hard? I l'última frase, we are staying in a hotel. We are staying in a hotel. Com seria la seva forma interrogativa? Molt bé, la seva forma interrogativa seria, are we staying in a hotel?

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Gia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0
2: FM. FM. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, 25 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. La revetlla de Sant Joan deixa 157 serveis dels bombers a la vegueria del Penedès. Els incendis de vegetació han estat la tipologia d'actuació més freqüent al territori. A l'Alt Penedès n'han registrat 23, a l'Anoia 24, al Baix Penedès 18 i al Garraf 15. La nit de Sant Joan s'ha saldat amb 157 actuacions dels bombers de la Generalitat, segons Eix Diari, a la vegueria del nostre Penedès. És una revetlla marcada un any més pels incendis de vegetació i els focs urbans relacionats amb la celebració. Al conjunt de Catalunya, els bombers han atès 1.407 avisos entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts. Les comarques penedesenques han concentrat un total de 157 serveis, repartits entre l'Alt Penedès amb 42, el Baix Penedès amb 47, el Garraf amb 29 i l'Anoia amb 39. Els incendis de vegetació han estat la tipologia d'actuació més freqüent al territori, on l'Alt Penedès s'ha registrat 23, a l'Anoia 24, al Baix Penedès 18, al Garraf 15, on també s'han comptabilitzat nombrosos incendis urbans, com ara focs en contenidors, papereres, mobiliari urbà o petits focus provocats per material pirotècnic. Més de 1.400 avisos a Catalunya. A escala catalana, les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona han concentrat la major part de l'activitat dels bombers. Malgrat de l'elevat nombre de serveis, la revetlla s'ha desenvolupat sense incidències destacades a la nostra vegueria. I la majoria de les actuacions han estat relacionades amb petits focs de vegetació, contenidors i altres incidències habituals associades a l'ús de petards i material pirotècnic. Els bombers mantenen activa el dispositiu especial de la revetlla i continuen fent seguiment de possibles incidències derivades de les altes temperatures i del risc d'incendi forestal, especialment elevat aquests dies. Per comarques, a l'Alt Penedès han registrat 42 serveis, al Baix Penedès 47, al Garraf 29 i a l'Anoia 39, unes xifres que situen la vegueria entre els territoris amb una activitat notable durant la celebració de Sant Joan, tot i que sense emergències de gran magnitud. Un Sant Joan tranquil, el qual doncs hem pogut també disfrutar aquí al nostre municipi, però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Les platges de Cunit reben un any més el distintiu de bandera blava. Les nostres platges tornen a lluir aquest estiu la bandera blava en reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixen exigències i criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava doncs, posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per a la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I el CAT inaugura també el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. El parc fotovoltaic instal·lat a la coberta doncs genera tota l'energia necessària per al funcionament del dipòsit regulador de Cunit. El 47è dipòsit regulador del Consorci d'Aigües de Tarragona, que pot emmagatzemar fins a 25.000 metres cúbics d'aigua potable i reforçar les garanties de subministrament als consorcis, als consorciats, vaja, de l'àmbit tarragonès Baix Penedès. El projecte ha suposat una inversió de 5 milions i mig d'euros, confinançada al 50% entre l'ACA i el CAT. El CAT, el Consorci d'Aigües de Tarragona, el que ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, aquí al nostre municipi, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kilobytes de potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta, doncs aprofitant una superfície industrial ja existent i sense necessitat també, doncs, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, el que ha tingut un cost de 253.000 euros. D'aquests 120.000 provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit, doncs, és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però en el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució de l'aigua implica aprofitar grans espais disponibles com les cobertes dels nostres dipòsits per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% de l'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.000 euros, import confinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meloño, va assenyalar que la garantia d'aigua requereix, doncs, anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera al qual d'entendre la gestió de l'aigua. A més, Meloño, doncs, ha remarcat que en un context de creixent pressió sobre els recursos hídrics, amb episodis de sequera més recurrents, cal reforçar el sistema existent i preparar-lo per a noves exigències. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat d'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment en el tram litoral comprès entre la Roda de Berà i el Baix Penedès. La primera tinent d'alcalde de Cunit, la senyora Dolors Carreras, ha assegurat que l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura tindrà efectes molt positius en la població de Cunit i els municipis de l'entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda i reforça les reserves disponibles davant de possibles incidències a la xarxa. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que amb el nou dipòsit el CAT disposarà d'aigua per a garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Els dipòsits reguladors constitueixen una peça fonamental de la xarxa del CAT. Distribuïts estratègicament en punts elevats del territori, contribueixen a equilibrar els cabals de subministrament, millorar l'eficiència operativa del sistema i reforçar les garanties de servei mitjançant l'emmagatzematge de reserves d'aigua. Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci completa el desplegament d'aquesta infraestructura estratègica íntegrament d'un total de 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà, doncs, el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomanar a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podria efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. I parlant del Tour de França, tenim un article, doncs, reflexat en l'Eix Diari, doncs, amb Jaume Cassanyes, el que va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. I el que declara, a l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. En pocs dies, a diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova, el Tour de França, que passarà doncs aquest 5 de juliol, en què seria la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han recorregut doncs la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També, doncs, qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment dos tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Casanyes. En el seu, la seva trajectòria com a periodista, primer amb el recordat Dicen i després amb el 424, Casanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però també com el Tour de França, declara no hi ha res. És la prova reina del ciclisme, el qual doncs destaca i ens explica. A més, doncs, també... Llavors, ja era un espectacle, ara, doncs, encara més, tot i que suposa tenir presència fins a les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, el qual, doncs, fa que això sigui més superlatiu. D'altra banda, Casanyes va cobrir, doncs, dos Tours de França, el 1976 i el 1977. Llavors, no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, doncs, tenien que ingeniar-se-les per a seguir la ruta, allotjar-se i passar les cròniques als seus redactors centrals. Casanyes va narrar aquelles peripècies, avui inimaginables per als joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des d'un mòbil. Recorda que quan la redacció dels diaris enviaven els seus corresponsals a cobrir els Tours, compartíem despeses de cotxe, de lloguer, per arribar als punts de sortida de les proves. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe, en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Fleurons, qual recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint el Tour, doncs el van trucar des de casa i li van dir que havia sigut un nen. El cotxe dels periodistes sempre devia doncs, anar davant del que seria el pelotó. Doncs durant l'etapa anàvem prenent nota del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern per al Tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Pel que fa doncs, a molt accés, nosaltres seguíem especialment les evolucions de les corredors espanyols a temps d'equips mítics com el CAS, el TECA, el Superser i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Zubero, Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari, com, doncs, coincidien doncs, en molts llocs. Ens explicava que com havia doncs, anat l'etapa, però també per poder il·lustrar noves cròniques. I avui és molt més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien, doncs, hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa, doncs, a l'allotjament i al qual els proporcionava l'organització del Tour, i menjaven entrepans en la carretera durant l'etapa i aprofitaven, doncs, també per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa, devien, doncs, utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour, però que al qual hi havia carreres per utilitzar-ho. I és que una trucada a Colo Revertit, doncs, era l'objectiu. Narraven la crònica per telèfon, deletrejaven els noms dels ciclistes estrangers, a les redaccions gravaven la crònica per passar la màquina i a l'inotípia. Casanyes a començar doncs, a cobrir el ciclisme per als diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja tenien periodistes assignats, així que li va tocar doncs, seguir les proves ciclistes que arribaren a ser una passió. El pròxim 5 de juliol, recordem, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació i Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, Vendrell, Calafell, Cunit. És un espectacle únic, recomana Casanyes. És el pas dels ciclistes, el ràpid, però té tota una caravana que rodeja la prova i és increïble. En el seguiment periodístic de les principals rondes ciclistes, Casanyes recorda un giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui a Eslovènia, però que llavors era Iugoslàvia, a l'altre costat del taló de zero de la Guerra Freda. Ens van segellar els passaports i el temor era que passaria, què passaria doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Doncs hi veien un segell de Iugoslàvia, al qual per sort no se'ls va mirar el passaport. D'altra banda, doncs, aquestes doncs, són notícies que reflexen a l'eix diari, però encara tenim altres que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia i del Ventilador. Crida a les persones majors de 60 anys per a participar a l'enquesta de salut de Cunit. L'Ajuntament de Cunit continua treballant en la diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. I per aquest motiu volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment de les persones del municipi de més de 60 anys. La teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. El termini per respondre finalitza el 28 de juny. I també tenim publicat la dicta de requeriments de la subvenció per l'adquisició dels llibres de text del curs escolar de l'any vinent. De la temporada vinent, vaja. I és que s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament la dicta de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres de text del curs escolar 2026-2027. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a la dicta per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament, al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar que les famílies que no es presentin la documentació en termini se'ls considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I l'Ajuntament i les colles del Carnaval de Cunit avancen conjuntament a la preparació de l'edició 2027. I és que la regidoria de Cultura va celebrar una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de tornar i retornar doncs, les conclusions i propostes sorgides de la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que s'han anat definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van abordar diferents aspectes organitzatius i de coordinació com l'objectiu de continuar doncs, millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament, el qual van coincidir en la importància de mantenir espais de diàleg permanent que permetin construir de manera compartida un model de Carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat de compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidora de Cultura, Montse Càmera, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball general durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que se contribueix doncs, entre tots i totes i aquest és un bon ambient de col·laboració, el qual és la millor garantia per continuar fent-ho créixer. La regidora també va destacar que la reunió d'ahir doncs, va servir per retornar la feina feta des del mes de març i, sobretot, per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel poble. Des de la regidoria de Cultura es continuarà treballant de manera coordinada amb els grups de participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada al nostre municipi. I parlant d'entitats amb solera, tenim una nova... un nou certamen de poesia de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit amb aquesta 31a edició del certamen de poesia Alba Estiu 2026. A qual doncs podrà concórrer en aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys. La participació implica l'acceptació d'aquestes bases. El tema serà lliure. Els poemes tindran un mínim de 14 versos i un màxim de 60. Els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits, no premiats en qualsevol altre concurs. No podrà presentar-se més de dues obres per concursant ni el guanyador del primer premi de l'any anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota pseudònim al correu premisalbaestiupoesia@gmail.com. S'afegirà el títol de poema a l'inici del document i el pseudònim final. En el cos del missatge de correu s'indicarà noms i cognoms, edat, adreça, telèfon, DNI i en cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contacti doncs amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé el 650-468-203, 650-468-203. El jurat està integrat per les persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable. El jurat podrà declarar qualsevol premi de cert, també. El termini d'admissió es tancarà el 13 de juliol. S'estableixen els premis següents. El tercer lloc, trofeu. En segon lloc, el trofeu. I en primer lloc, el primer premi, trofeu i 200 euros. Tots els participants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació del premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament del trofeu, que tindrà lloc el diumenge, dia 26 de juliol, a 1:15 del migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al carrer Major número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps il·limitat amb la prèvia autorització dels autors dels quals s'inclourien les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificació d'aquestes bases amb l'oportuna modificació doncs, i notificació als participants, així com de la seva interpretació. L'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència substància que no estigués reflectida en aquestes bases. Recordeu, doncs, us animem doncs, a participar doncs, inaugurant les activitats estiuenques 2026 amb aquesta convocatòria dels Premis de Poesia al Bastiu en aquesta 31a edició. A banda del certamen de poesia, tindrem altres concursos, com el de Castells de Sorra, el de Truites de la Festa Major i molt més, el qual anirem detallant en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Encara tenim més notícies. Tenim la presentació del projecte Reacciona, iniciativa que promou consciència social i esperit crític. L'alumnat de l'Aula de Diversitat de l'Institut Ernest Joaquim Martí de Cunit participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la conscienciació social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan els perdem. El passat 12 de juny es va celebrar, també recordem, una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya al Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte i compartir experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I la setmana passada també es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit el Consell d'Infants, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i el qual podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Com a novetat d'aquesta edició, es va organitzar un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit que l'obra guanyadora doncs, es va convertir en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees, desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. Però encara tenim més notícies. Aquest divendres tens una cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda una activitat que tindrà lloc doncs, aquest 26 de juny a 6:45 del vespre. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou canvi, el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, doncs el qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim una visita guiada per conèixer la nostra història cunitenca. Recorda, doncs, amb aquesta visita al Cunit d'abans, el proper 28 de juny, a les 10 del matí, a la plaça de la Vila. Com a punt de trobada, davant de l'Ajuntament, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. Però encara tenim més notícies. I és que el club esportiu Taekwondo Millo Cunit està d'enhorabona. Doncs Neda ja forma part de la nostra gran família Taekwondo Millo Cunit i ara dona un pas més en la seva trajectòria esportiva al incorporar-se al projecte Millo. Amb esforç, compromís i una nova enorme il·lusió doncs, per seguir creixent, comença una nova etapa de plena de reptes, aprenentatge i superació, al qual estan molt orgullosos de poder acompanyar en aquest camí. Doncs enhorabona doncs, a Neda Xafei, que segueix lluitant per als seus somnis i disfrutant de cada passa sobre el tatami. I marxem al Consell Comarcal de Baix Penedès. Vols saber com et pot afectar el plàter al teu municipi? El Consell Comarcal de Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el plàter, el pla que ordena la implementació de les energies renovables al territori. Durant les sessions explicarà què és el plàter i com afecta cada municipi, la zonificació i l'assignació de potència renovable prevista, els terminis d'aplicació del pla, com presentar al·legacions de manera efectiva. Torn obert de preguntes i debat amb els assistents. Recorda, Bellvei, el 1 de juliol a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Patronal. A la Bisbal del Penedès, el 2 de juliol a 2:15 de 6 de la tarda a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura. A Llorenç del Penedès, el dia 2 de juliol a les 7 de la vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Perdó, de l'Ajuntament de Llorenç. I al Villana, l'1 de juliol a les 8 de la vespre a la sala d'actes de la cooperativa. Les ponències s'aliaran, doncs, a càrrec d'Àlex Medrano d'Envolta Energia. Una oportunitat per conèixer la primera mà que preveu el pla, resoldre dubtes i entendre com pot incidir en el futur energètic del municipi i de la comarca. I t'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? Si tens ganes de descobrir món, però no saps per on començar, l'Oficina de Jove del Baix Penedès t'ofereix un servei gratuït d'assessorament i orientació sobre mobilitat internacional. Estudis, feina, voluntariat, experiències internacionals, el que pots demanar cita i resoldre tots els teus dubtes amb professionals especialitzats que t'ajudaran a trobar l'opció que millor s'adapti als teus objectius. Recorda, dijous, dia 16 de juliol, de 11 del matí a 1 del migdia a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Pots trucar al 977 157 157 977 157 157 o bé al WhatsApp 616 917 318 616 917 318. baixpenedès@oficinajove.cat. També per missatge directe a Instagram, al que us animem a participar i a donar el primer pas per conèixer món i doncs també informar-te d'aquesta manera. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que continuarà sent alta, però potser recularà alguna dècima. Ja ho ha fet de nit. Avui hem tingut una mínima entre 21 i 22, mentre que la màxima avui voltarà els 28 o 29 arran de mar, però encara està per sobre dels 30 a la major part del municipi, amb una humitat moderada i un aixafogor una mica notable, tampoc massa. Vents en conjunt febles en domini del migjorn o del Garbí, fent que la mar, que ara està plana, estigui arrissada a mig matí, potser amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui semblant, dominat pel sol, amb cel clar, potser amb algun núvol puntual a primera hora o fins a mig matí, i cel clar la resta del dia amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre 21 i 22 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 amb una humitat que serà moderada, vents en conjunt febles, de migjorn o de Garbí, i mar plana o arrissada, o com a molt, amb una miqueta de marejol, a primera hora de la tarda.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit.
4: 107.0
0: FM. FM. FM.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
7: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
3: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
8: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
9: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
3: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
8: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
3: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a un miler.
8: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
3: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
8: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
3: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
10: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua, amb títol de l'Hockey Lliga.

0: I avançada la tarda, algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
4: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
3: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
5: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
1: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
6: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
7: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem de la

0: del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
1: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
2: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
3: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
4: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
3: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
5: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
6: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
7: Notícies en xarxa.
2: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
8: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
5: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
9: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
5: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
11: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita, i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
10: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
12: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
10: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
5: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
13: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
5: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
5: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
12: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
2: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
5: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país Llatinoamèrica a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
7: Notícies en xarxa.
2: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
5: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
14: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
5: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
2: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
5: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Alvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
15: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
5: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
2: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
16: Amb dues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
17: Jo els he de dir que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
16: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
2: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
19: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
18: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
2: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
21: És una lluita. Les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció,
0: però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
20: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
21: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
20: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
2: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
22: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
23: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
22: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
24: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
22: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
28: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquests moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendiaroza assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb V-baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
11: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
12: Objectiu ambiciós, només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
11: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
1: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
13: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de la Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
14: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat, posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça la xarxa local de refugis climàtics municipals.
1: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
16: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
15: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
18: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita, i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
17: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
17: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
19: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
20: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
21: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així, totes les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
22: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Mollerussa ha posat en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
0: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Nabau, el gerent d'aquesta.
6: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa, hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
7: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
0: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
4: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
1: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
4: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
1: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
3: Bon dia, Marta. Amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València per 84 a 108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
8: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
3: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
9: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
3: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de la Lliga. Juga 2:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
10: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
11: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
3: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
1: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: Oye, ¿quieres quitar tus manos de ese aparato?
1: ¡Vamos! ¡Sí!

0: para cambiar a la 2.
1: ¿Todo listo? ¡Dentro!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Castellú, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te tengo.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. She's a lover, she's a flyer.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: doncs ja tornem a estar aquí, com cada setmana, aquest espai d'entrevistes musicals que, com sempre, ens arriba de la mà de Toni Camaro, el qual ja tenim aquí en els nostres estudis. Toni, què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, disfrutant del sol d'hivern gairebé a les portes de l'estiu ja, eh?
1: Bueno, seria sol d'hivern, temporada d'estiu, no?
0: Sí, senyor. Sí, senyor, perquè el sol d'hivern mai ha de marxar. No s'ha d'eclipsar amb el sol d'estiu, eh?
1: No, no, però el sol d'hivern fa caliu, ja ho saps, i clar, el sol d'estiu una mica, pues, de xiringuitos, una mica més patxanguero, però què hi farem?
0: I que fa suor, més a més, fa suor, eh?
1: Fa suar, fa suar.
0: Molt bé, escolta'm, doncs què tal anar la setmana, tot bé o no?
1: Doncs sí, bueno, també rebem pals a les xarxes pel nostre darrer programa, que em diuen que per què em fico en temes complicats? Bueno, doncs pues, tenim l'Àngels Lorca i saps que, bueno, és polèmica, però sempre diu el que, bueno, és autèntic espíritu adobaki.
0: Sí, no?
1: Que perquè, que, bueno, doncs pues això... I, doncs pues això, ja m'he perdut.
0: Bueno, em sembla que té una pregunta per realitzar el programa, o no?
1: És que això es tracta, perquè saps que allà on hi ha una mica de follon, sempre està disposada a entrar a la polèmica. Ah? Doncs posa la trucada a l'Àngels Lorca.
0: Sí? Sí. A veure què diu l'Àngels. Anem a escoltar-la.
2: Hola, buenos días. Soc l'Àngels Lorca. He visto que para el divendres 31 de julio viene la Sabrina a Cunit y la Samantha Fox al Music Festival, ¿no? Entonces, me parece muy bien, ¿no?, que vengan artistas de este calibre, de esta solera, ¿eh?, veteranos, lo que sea, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar por qué no vienen cantantes noveles, cantantes de la zona nuestra, catalanes, de aquí, de Cunit o de otros sitios alrededor, Calafell o otros sitios, Vendrell, no sé, cantantes de nuestro entorno, del entorno de la costa, del entorno del Baix Penedès, del entorno nuestro. Por ejemplo, pues la Annie Red mismo es una cantante que a mí me gustaría verla en directo y poderla ver en un lugar cercano, como por ejemplo Cunit. Es una gran cantante, me gustan mucho sus discos, bueno, sus canciones, y me gustaría que poderla ver por aquí, la verdad. Y como ella, otros tantos que hay, algunos más veteranos y otros menos, pero que son de la zona, y bueno, me gustaría pues poderlos disfrutar de más de cerca.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
1: esports,
0: actualitat, bellesa,
1: debat,
0: salut, viatges,
1: entreteniment,
0: cor, cinema,
1: el temps.
2: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
0: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
3: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
4: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
5: Trobada amb la ciència.
6: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
5: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
4: Ara, dijous, a 9:15 del vespre.
7: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
4: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
7: Tots els dijous a 9:00 PM, us espero.
8: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a 10:30 del vespre.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
4: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 PM i en repetició els dissabtes a 9:15 AM amb Lourdes Meronyo.
9: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
10: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a 12:00 PM, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, Paradoxes Nocturnes.
11: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 PM, a Ràdio Cunit.
4: Recorda, la matinada de dijous a divendres a 12:00 PM amb Coverman DJ.
12: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a 10:00 AM i també a 2:15 PM.
12: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
13: De dilluns a divendres a 10:00 AM.
14: Cunit al dia.
13: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
14: Cunit al dia.
13: Amb Jaume Asens.
1: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house.

0: Casas. Jordi Casas House. El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: Divisa. Divisa.
1: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit. El 107.0.
6: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
7: esports,
6: actualitat,
8: bellesa,
7: debat,
6: salut,
8: viatges,
7: entreteniment,
6: cor, cinema,
7: el temps.
9: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
6: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
10: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
0: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
11: Trobada amb la ciència.
12: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
11: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Miroño.
0: Ara, dijous, a 8:45 del vespre.
6: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
0: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
6: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.
14: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyó i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
0: A Tot Volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
14: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
15: Què passaria si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a les 12 de la nit, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, paradoxes nocturnes.
16: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al máximo. També els diumenges a les 4 de la matinada. A Ràdio Cuní.
0: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ.
7: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
7: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
17: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
17: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
18: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: i de vegades amb els clàssics dels 40. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: Divisa. Divisa.
0: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres a partir de les 7 del matí i en repetició els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit. El 107.0.

Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awatah. Avui fem un nou programa i parlem d'un nou tema. Avui hem decidit parlar de l'Argentina, de la seva diversitat i de la presència de l'Argentina o de les persones d'origen argentí a Catalunya i la seva aportació en el panorama cultural i lingüístic de Catalunya. Abans de començar amb l'entrevista, escoltarem una cançó argentina titulada Si se calla el cantor. Pero hay que cantar porque...

0: eren Soledad e Horacio Guaraní de Luna Park. Per parlar de l'Argentina, hem convidat a Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, que també té delegació a Mataró. Diego Arcos és nascut el 1955 a Buenos Aires. Va arribar a Catalunya l'any 1989. És militant pels drets humans en general i pels drets de les persones migrants i racialitzades en particular. És actualment, com he dit, president del Casal Argentí de Barcelona i és escriptor i periodista. Bona tarda, Diego. Molt benvingut al programa Diversitat.
1: Moltíssimes gràcies, Xiu Gran, i és una alegria poder estar en aquesta ràdio.
0: Molt bé, Diego. Com he dit abans, avui ens toca parlar de l'Argentina. A Catalunya, a Mataró, es parlen moltes llengües, hi ha presència de moltes cultures, de procedències diverses, i esperem que podrem parlar de totes en aquest programa. Aquest, diguem-ne, és el primer programa en el qual parlem d'un determinat país. Vam parlar anteriorment d'altres temes vinculats a la diversitat, de les literatures, de l'edició amb mirada diversa, però avui parlem d'un país. I parlem de la presència de les persones que en provenen a Catalunya i a Mataró en particular. Parlar de l'Argentina és complicat, perquè és tot un món, és gairebé un continent. Però m'agradaria que fessis com si parlessis amb persones que no coneixen l'Argentina de res. Potser aquí a Catalunya moltíssima gent ja coneix l'Argentina, però saps que Catalunya és diversa i molta gent de les que provenim d'altres països no tant, no? Llavors, ens agradaria o m'agradaria que donessis unes pinzellades per començar sobre la ubicació geogràfica, la seva demografia i parlar una mica de la situació política. Després passem a altres temes.
1: Tenim 5 hores?
0: Clar, necessitarem moltes hores per parlar però de tot bueno, això. Per mira, això he parlat de pinzellades.
1: Pinzellades. Mira, aprofitaré una història personal. A mi, quan vaig arribar aquí, que hi havia molta menys immigració, vaig començar a tenir molta relació amb gent catalana. I començava a xerrar una mica català. I un dia un amic em pregunta això. Però Argentina és molt gran? I li dic, mira, té la mateixa, del nord al sud d'Argentina, hi ha la mateixa distància que de Lisboa fins a Moscú. És a dir, Argentina podia ocupar gairebé un 70% d'Europa.
0: No? Déu-n'hi-do.
1: I a nivell horitzontal, des de Xile fins a Uruguai, són 5.400 quilòmetres. La ruta 40, que és una ruta mítica, que va de Bolívia fins a la Patagònia, té 5.200 quilòmetres. Doncs això dona una mica la idea que, per exemple, l'estat espanyol en la part continental d'Argentina cap 13 vegades i Catalunya 298 vegades. No? Aquestes comparacions, perquè jo no trobava la manera de transmetre això, no? Però a més va ser la primera etapa en la que en la meva vida començava a funcionar com un argentí a Catalunya. Si parlem de la presència argentina, en aquest moment a la ciutat de Barcelona som la primera comunitat, 51.000 argentins.
0: Això és un tema del qual parlarem més endavant.
1: Sí. I ara, tornant a l'Argentina, a veure, n'hi ha pocs països que tinguin tanta diversitat com l'Argentina, fins i tot més que Estats Units. En primer lloc, per la colonització espanyola i italiana, no?, per l'aportació lingüística, per això la parla argentina, fins i tot tenim un diccionari propi i una acadèmia de llengua pròpia. La primera llengua, òbviament, és el castellà, versió argentina, que té una acentuació diferent, i la segona llengua, en importància, és el yiddish, el jueu, rus, no? I després ve el japonès, l'àrab, de les comunitats, totes les versions italianes, no?, i per què la italiana no és la primera? Perquè en realitat n'hi ha calabreses, sicilians, sí, de diferents parts d'Itàlia que parlen la versió del seu país, que es diu en català. I després tenen les llengües originàries. Si fem una cosa així més ràpida, podríem dividir el país en 5 parts diferents. Al nord-oest, en la frontera amb Bolívia i el nord de Xile, domina el quechua i l'aimara. Al centre del país, el aimara, però també el huarpe i el querandí, que son los Pampas. Al noreste, en límite a Brasil y Paraguay y Uruguay, domina totalmente el guaraní. El guaraní a nivel de América Latina es la lengua más parlada. Hay 60 millones que el parlan o el tenen. Y por cierto, la primera gramática guaranítica la van a hacer monjos benedictins de Montserrat. Por eso, fins a l'any 50, el guaraní no feia servir la ñ, que es un fonema importantísimo en el guaraní. Feien servir la NY, porque lo habían fet català. Después, cuando va a entrar la Alianza para el Progreso de Kennedy, van reemplazar tots els llibres de guaraní amb la NY, i Espanya va donar, en l'època de Franco, diccionaris de guaraní impresos en Barcelona incorporant la ñ espanyola per fer una altra lingüística.
0: Sí, sí, sí.
1: I al sur, bueno, domina, òbviament, el maputxe, el mapundungun, i també el querandí i el pampa. Si mirem aquesta diversitat, i estic parlant molt grossament, perquè n'hi ha 50 comunitats. Ara, les llengües que es mantenen és el quechua i l'aimara, en el nord-est, el mapundungun, que és la llengua maputxe, el maputxe s'està en Xile i en Argentina, i és una de les comunitats que més lluita per recuperar les terres ancestrals en competència amb els grans especuladors com Benetton, interessos xinesos i israelians. L'Argentina, en la reforma constitucional de l'any 79, es va fer una reforma, una assemblea constitucional, la feia un president per poder repetir indefinidament la presidència. Però li va sortir malament el pla i es va aconseguir que l'Argentina canviés el seu nom i ara l'Argentina és una república pluricultural. En teoria, en les escoles de la Patagònia s'ha d'ensenyar mapundungun. S'ensenya allí on la gent defensa el seu dret a la seva llengua. Però jo he trobat gent maputxe que vol que el seu fill estudi anglès en lloc de maputxe. Per què? Perquè diu, on trobarà feina parlant mapundungun. En canvi, si parla anglès, podrà treballar en una multinacional o en un banc. És una situació patètica, però real. Aquesta és una pincellada ràpida, no?, de la diversitat lingüística.
0: No, molt bé, molt bé, molt bona. Però entrant una mica en detalls amb la diversitat lingüística, entenc que totes aquestes llengües originàries no són oficials, no tenen estatus oficial. Es parlen a nivell comunitari, a nivell familiar...
1: No, tenen a nivell oficial.
0: Sí, en les comunitats en les quals es parlen.
1: En les províncies...
0: Però no en la Constitució.
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: En la reforma constituent, quan es declara que l'Argentina és una república pluricultural i plurilingüística, en el paper, en la lletra, diu que el mapundungun en Chubut, Tierra del Fuego, perdó, Chubut i Santa Cruz, i Río Negro, que són les tres províncies més importants de la Patagònia, en les àrees de població maputxe, el maputxe és oficial, o cooficial. Ara, d'això la realitat, n'hi ha un tros molt llarg. La lletra diu una cosa, però el poder diu en una altra. Ara, n'hi ha escoles que fan al matí castellà i a la tarda maputxe o mapundungun. N'hi ha professors de mapundungun que tenen un nivell d'avaluació, però això és en la lletra, perquè, de fet, per treure-hi les terres els acaben matant. No, clar, si les persones moren, la llengua també mor amb ells. No? És a dir, n'hi ha una pressió permanent. Ara, s'ha avançat moltíssim, primer, del reconeixement del genocidi que va fer la República Cruel per convertir la Patagònia en territori d'explotació. Pensem que en l'any 1910, en el primer centenari de l'Argentina, es va fer una distribució d'esclaus d'indis dels que havien sobreviscut. I es posaven en els diaris, en Setmana Santa, s'entreguen indios. S'entregaven indios adultos per treballar en el campo, dones per tots serveis, quan diem tots serveis, incloem serveis sexuals, i les que més cotitzaven eren les nenes de 12 anys. O sigui, això és la república cruel de l'oligarquia del general Mitre, aquell que té una ronda en Barcelona.
0: Sí, bueno, ara entrem en política, que era un dels aspectes dels quals volíem treure, no?, en l'entrevista. Una mica abans de passar a la situació actual, doncs, sabem que Argentina comparteix amb tot el continent llatinoamericà, doncs, un passat colonial, no?, que va durar molt, que va estar marcat per un genocidi, no?, de moltes cultures, de moltes poblacions, sinó aquest territori que en diem Llatinoamèrica, que les persones doncs, activistes decolonials prefereixen dir-ne Abya Yala, no? Seria un altre i tindria un altre lloc en el món, no? Actualment. Què podríem dir d'aquestes etapes històriques, no? Després la independència, la dictadura i la situació actual, molt breument.
1: A veure, parlant de Llatinoamèrica, inclou països de parla francesa, portuguesa i castellana. De fet, la primera revolució anticolonial, perquè això és descolonial, encara no entenc què vol dir, em sembla que és una fórmula de per no dir anticolonial, no? Va ser Haití. La primera revolució va ser Haití, que va derrotar més ni menys que Napoleón Bonaparte. Després van unir-se totes les potències europees per destrossar Haití i encara està la situació d'Haití. Però va ser una revolució anticolonial i negra, d'esclaus. No? Uh-huh. Abans d'això, a nivell precolonial, colonial, va ser la revolta de Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Amaru II i Inti Capac, que era el net. Hi ha una dada molt interessant. Tupac Amaru era el segon inca, no era el primogènit. I no podia ser inca perquè estava casat amb una espanyola. En realitat, la dona de Tupac Amaru es veia Noguera i era catalana. Uh-huh. No? Doncs l'etapa, diguem, de descolonització té tres grans espais. Mèxic, tota la zona de Centroamèrica amb Bolívar, que va traicionar al general San Martín, que és el gran libertador, alliberador d'Amèrica del Sud. La Revolució de Maig, maig del 1810, el que diem el naixement de la pàtria argentina, era l'única revolució que es va mantenir, perquè totes les altres, la de Chuquisaca, la de La Paz, de tota la resta de ciutats latinoamericanes, no només estaven derrotades, sinó aixafades. Una de les coses que feien els espanyols era, a les autoritats derrotades, era, si eren indis, esquarterar-los i repartir el cos en diversos puestos. I si eren espanyols o criolls, empalar-los. Empalar-los, no sé si el públic sap el que és.
0: Jo tampoc sé què és, empalar-los.
1: És posar un post, un pal afilat, asseure la persona per a l'anus fins que el tronc, per gravetat, una persona pot trigar 3 o 4 dies en morir, i deixaven que el cadàver es podrís davant de tothom. Especialment lo plantaven davant de la casa de la família. Lo que feien aquí quan van conquerir Catalunya. Per tant, tota aquesta etapa va estar farcida de revoltes, matances, i per sintetitzar, la independència d'Argentina, Xile, Perú, Bolívia i Ecuador, perquè San Martín va arribar fins a Guayaquil, on Bolívar el va trair, perquè Bolívar va trair a San Martín perquè no podia acceptar el seu ego, tenir un segon que era més important que ell. Tot aquest alliberament va costar 50.000 vides d'espanyols i 300.000 vides de criollos en 40 anys. És un genocidi. En aquella època, matar a 300.000 persones con cuchillo i mosquete dona l'abast de la crueltat tradicional, marca d'origen del Regne d'Espanya. Totes aquestes revoltes estaven creuades per els interessos francesos, per els interessos anglesos, que era la potència mundial. De fet, en el segle XIX, la major derrota que van patir els britànics va ser les dues vegades que van envair Buenos Aires. La primera, amb 7.000 infantes de marina, que era com si vingués a atacar de l'OTAN, i la segona, amb 1.000 davant d'una ciutat de 40.000 habitants. Les dues vegades van ser derrotats, el que se conoce com les invasions ingleses, i els grups que tenien més força militar justament eren els catalans. Estos catalanes de Argentina no eren ni pacífics ni
0: tranquils. Després parlarem
1: d'això,
0: que és un tema molt interessant, sí. També.
1: Però, bueno, la independència d'Argentina es proclama en 1816 en Tucumán i és la segona independència, perquè la primera va ser la zona del litoral d'Artigas, també descendent de catalans, però com que era massa democràtic, no el van deixar tirar endavant, i el naixement de l'Argentina és el 1816, el 9 de juliol, que aquí falta poc més d'un mes.
0: 1816. Molt bé. Continuem amb com ha evolucionat la cosa fins a arribar a la situació actual. Uah. Molt breument, perquè després hem de passar a altres temes.
1: L'Argentina té tres grans cicles. Una es fin al 1890, cuando se incorpora a la Argentina la clase trabajadora europea, fugiendo de las guerras, del pogromos, del comenzamiento de la Primera Guerra Mundial. Para hacer una idea, en 10 años, Buenos Aires va a doblar la población. Va a pasar de 500.000 a 1.000.000, que es una bullería, ¿no? Y normalmente era para cada 50 o más una dona. Pero ya había una ley que prohibía la trata de blancas. Porque si no eran blancas, no había problema, ¿no? De allí ve el tango ve de aquel mestizaje africá y la cultura criolla. En la Argentina había una gran descendencia afroamericana. Se calcula que en el primer censo ya habían a toda la Argentina 300.000 personas afrodescendientes y no ha quedado más un 4%. El exterminio iba a ser brutal. El segundo siglo es el siglo XIX, perdón, el siglo XX, que comencé amb les dictadures, amb el desenvolupament capitalista argentí. 1907 neix el primer

0: dictadura del año 76, que es la cuarta dictadura en el segle XX. Durante el segle XX, en 100 años, van a tener 24 años de democracia. Y la dictadura argentina, bueno, 30.000 desapareguts, 10.000 morts, 500 nadons robats, la destrucció del 50% de la indústria, la entrega al Fons Monetari Internacional, es va multiplicar per 7 el deute extern, i diners que arribaven al país i s'anaven a l'especulació externa. En aquest moment, avui en dia, l'Argentina té vora del 200.000 milions d'euros de deute. I capitals argentins tenen 280.000 milions de dòlars a l'exterior. Els diners venen i els capitalistes se l'emporten a fora. La deuda queda, la plata se va. I ara la realitat de Milei, que això és un capítol a part, penso.
1: Sí, bueno, i tampoc el temps ens ajuda realment, no ens permet parlar de tot el que voldríem parlar, però sí que hi ha un tema que m'agradaria que treguis, no? Que és el tema de les àvies de la plaça de Mayo, no? I tota la seva lluita, no? Per visibilitzar doncs, els segrestos dels seus fills i les morts dels seus fills, seus nets. Perdona.
0: Els nets. Les àvies i les mares. Però nosaltres decimos les madres. Vos sos madre. Però quan decís les madres, saben tot, és com dir el Diego. Tu sap que parles de Maradona. Encara que jo em a mi em diuen Diego, però a mi si el Diego, ja saben. Bueno, el cas de les madres, en Argentina està lleno de madres. Però les madres són les madres de persones.
1: Sí, ara per, no sé per què he dit les àvies. Potser és les mares. I jo
0: sí, les mares i les àvies. De fet, hi ha un eslògan popular que dice luchar com una abuela. El que passa és que les abueles tenen un element sentimental i sensible que parlem de nets, de nadons.
1: Sí.
0: Té controlades unes 500 adopcions il·legals, de les quals s'han recuperat 142. I, per comparar-lo, amb Espanya n'hi ha 123.000 nadons en adopció il·legal.
1: Uau, Déu-n'hi-do.
0: Aquest any és el 40 aniversari del judici a les juntes, que el gran defecte que va tenir el judici de les juntes, que va ser excepcional, que va obrir el camí per crear la lesa humanitat a nivell mundial. De fet, el fiscal del tribunal a Videla i a la Junta Militar va ser el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional que va intervenir en Ruanda i Burundi, en Bosnia-Herzegovina, en diversos llocs que hi havia genocidis. Les abueles de Plaça de Mayo, bueno, apareixen perquè eren mares que havien perdut,
1: sí,
0: que havien segrestat i assassinat els seus fills, però el 77, començaments, vam començar a tenir la informació que robaven els nadons, tenien llocs de part, maternitats clandestines, i que després de segrestar-les, les llançaven al mar vives. No? Perquè moltes vegades, com llançaven molts cossos a la vegada, cossos que caïen a sobre d'altres cossos, i aquests no quedaven destrossats. De fet, les primeres mares del Passa de Mayo, que van ser segrestades, els seus cossos van aparèixer a la costa. I per l'ADN es va poder reconèixer. La gran aportació d'abueles és l'índice d'abuelidat, que és el primer sistema mundial que a través de l'ADN es pot determinar l'ADN, comparar l'ADN de la víctima i fins i tot d'un cos que tingui 20 anys de mort amb l'ADN dels quatre avis o els dos avis. A l'Argentina, l'entrega de l'ADN s'inclou en l'emissió del DNI. Tots els DNI inclouen un codi que determina l'ADN de cada persona, perquè aquesta és la veritable identitat. I l'Argentina, bueno, les abueles van construir, van bastir, lo que és l'equip argentino d'antropologia forense. És el primer del món, i perquè fer una idea, el ADN de les víctimes de les Torres Bessones, en Nova York, la determinació de l'ADN l'ha fet l'equip argentí. També s'ha fet en Bosnia-Herzegovina, s'ha fet en Burundi, i ara s'està fent en altres llocs que hi ha hagut genocidis. Té una autoritat mundial, la delegació de l'equip d'antropologia forense està en l'hospital de Vall d'Hebron. I això és la tasca de les abueles. No sé com explicar-la, a mi em toca emotivament.
1: Clar, és normal.
0: Molt fort. Sí.

0: però el que han fet elles i el que faran, ara queden només tres àvies.
1: Sí, fa un any, si no m'equivoco, un any i escacs, que va morir una de les mares, ara no em ve el nom al cap,
0: sí,
1: que recordo que vam parlar aquí al programa Migrades. I tot.
0: Nora Cortiñas, nascuda a Barcelona, Norita, també dicen el lado Norita de la vida, una dona excepcional, que va lluitar, mira, va estar a la plaça una setmana abans de morir, tota la seva vida.
1: Ai, glòria a les madres de la Plaça de Mayo. Passem a una altra cançó abans de continuar amb l'entrevista.
0: Així afluixem una mica.
1: Se viene, de Bersuit Berkarabat.
0: Això.

0: Molt bé, continuem amb l'entrevista. Abans, però, m'agradaria doncs, dir breument què és això de la mirada decolonial. No? No és la lluita anticolonialista o descolonial, cadascú li diu diferent. És una mirada, més que res, no? És com una eina, no? Per entendre la colonialitat, no? I per recuperar o crear un nou saber lliure de les llargues i múltiples capes, no? De coneixement, no? Que des del poder colonial, com també es passa des del poder patriarcal, no? Que invisibilitza maneres de fer, invisibilitza altres visions del món, no? És més que res una mirada, no? Que no pas la lluita, que és resistència, que és, pot ser lluita armada, potser, etcètera, no? O sigui, la mirada decolonial és més que res, és una perspectiva. Són com les ulleres liles, no? Per entendre la societat, doncs aquestes són les ulleres decolonials, per dir-ho d'alguna manera, no? Una mica per explicar una mica la diferència entre els dos conceptes. I ara passem a això, precisament, no? Aquest aixecament, si vols li diem anticolonial, no hi ha problema, no? Anticolonial, decolonial, però el cas és que és un aixecament identitari, un aixecament que reivindica el propi saber, el propi relat, no? I que reivindica tot allò trepitjat pel colonialisme, no? Com es dona, vinculat a la diversitat lingüística, vinculat a la diversitat cultural, vinculat a la igualtat de gènere. Per exemple, ja només amb el gènere, jo de les que una mica conec la Maria Lugones, que és una filòsofa argentina, doncs ella sempre ha reivindicat i ha dit que el gènere és una invenció colonial, no? Bé, doncs aquestes coses, no? Com es dona a l'Argentina tot aquest despertar i aquesta lluita contra la discriminació racial, no? Que es dona entre criolls, indis, negres, mestissos, grincs, etc. Com es dona aquesta moguda a l'Argentina?
1: A veure, històricament, per dir-ho el més breument, la divisió ètnica argentina és entre europeus, blancs, d'origen italià i espanyol o francès, i el que se diu un morocho. Un morocho és una persona mestissa. El 40% de la població argentina té ADN precolonial, precolombí. Entonces, los negros, es decir, los negros, es una cosa de negros, pero en realidad es refereixen a gent criolla y ahora se ha fet una divisió diciendo no, hi ha negros que són afrodescendientes i n'hi ha marrons. Entonces, hi ha un canvi molt important. ¿Per què? Perquè a partir de després de la dictadura, el gran canvi del segle passat és la dictadura militar, es van obrir moviments de lluita anticolonial molt potents, molt potents. La primera experiència va ser reconèixer que el fracàs, la derrota de la lluita armada, en la qual jo vaig participar, i no em penedeixo gens ni mica, de que de jove sortia amb una pistola 45 a veure si podia matar un policia, no lo logré, i no em penedeixo gens, em penedeixo no haver-ho aconseguit. Jo dic amb totes les paraules, eh? Amb totes les paraules. No em penedeixo gens ni mica. Però també vaig fer la conclusió de que això no anava enlloc. Doncs, després de la dictadura, sorgeixen un munt de moviments, la Madre Plaza de Mayo i les abuelas, però també hijos, que són hijos desaparecidos i de víctimes supervivientes, la Associació Argentina de Ex Detenidos Desaparecidos, una associació de tots els supervivents. No? I en tot això es descobreix que es va afegir dintre del crim de lesa humanitat la violació totalment vinculat a un exercici del patriarcat més brutal. El patriarcat és una de les formes del colonialisme. Uh-huh. No? Respecte d'això, el moviment més important, òbviament, és el de les dones. El segle XXI és el segle de les dones. Gràcies a les dones s'ha aturat en sec el creixement de la població. Per això ha parat
0: S'ha aturat en sec, dius?
1: Sí, sí. Hem baixat 1.000 milions de població. De 7.000 a 6.000.
0: Però dius gràcies a les dones, no ho he
1: gràcies acabat d'entendre. Gràcies a les dones perquè per el dret a decidir si tenen fills o no, gràcies a tota la lluita per l'avortament, no, per la decisió del propi cos, això ha parat les creadores del proletariado.
0: Sí, entenc que suposava un problema el creixement continu de la població.
1: Sí, bueno, en teoria tothom deia quan aturarem això. Ara s'ha invertit la situació. El recurs econòmic més important del món són les persones. Més que l'aigua, que l'or, que el liti. Ara ens barallarem als països, ens barallarem per persones. Ara, tornant a això, en cas d'Argentina, la lluita més gran d'aquest segle és la Marea Verde, que va aconseguir derrotar a l'Església Argentina. Pensem que l'Església Argentina és de les més reaccionàries que hi ha al món. També té la contraposició dels cures del poble. Però l'Argentina va participar activament en la dictadura. Si te torturava un militar i te torturava un cura, no? Per tant, la victòria de lo que se dicen las chicas, de, no només la Marea Verde, l'avortament libre, gratuito i seguro, i en hospital públic o en les mútuas de los sindicatos, però també l'educació sexual integral en les escoles, lo qual ha estat una de les causes de que la reacció s'hagi agrupat amb Milei en contra de tot això. Però l'Església i el patriarcat ha patit una derrota total en l'Argentina. I això és un avançament històric. No? Històric. Això és una lluita anticolonial, perquè el que volen és reproduir mà d'obra barata. També hi ha un altre debat que posa damunt la taula Miriam Bregman, una diputada trotskista que acaba de publicar un llibre que es diu Surda, i ella planteja com pot ser que 30 anys després, això em sortim un moment, però ve d'Argentina això, com pot ser que 30 anys després que s'hagi creat internet i el correu electrònic, i ne parlem de totes les coses, treballem les mateixes hores i guanyem menys diners, quan la productivitat ha crescut tant i la tecnologia ha crescut tant. Per què? Perquè pot augmentar la tecnologia, però també l'explotació. Això ve d'Argentina. Això és producció argentina. No? Per posar un altre exemple que és polític i és econòmic. Un equip d'estudiants acaben de guanyar el campionat mundial de tecnologia aeroespacial. I aquí han derrotat a l'equip de la NASA.
0: Imagina't.
1: I són d'escola pública. I així podríem estar una estona parlant la bona notícia, que dic jo, la bona notícia d'Argentina.
0: Sí, sí, sí. No sé. A nivell territorial, tot el tema de l'autoorganització comunitària, no? De tota la llibertat de decisió sobre els recursos econòmics, no? De les comunitats. I tot
1: això és una lluita permanent. La primera mina d'oro con arsénico, no, un altre verí, que ara no em surt el nom, arsènic, que per treure un gram d'or, destrueixen 100 tones de pedra. Un gram d'or. Bueno, això era en Esquel, el nord-est de la Patagònia, i va encapçalar una professora de biologia i van aconseguir aturar la primera minera que es llama Barrick Gold. Com això, n'hi ha un munt de lluites per evitar la deforestació. Estan desforestant a lo bèstia i al mateix temps n'hi ha un moviment fortíssim en contra. Això.
0: Moltes gràcies i la veritat és que ens faltarà temps per parlar de tot, però sí que m'agradaria posar en valor, no, ja que hem parlat de la diversitat lingüística, algunes d'aquestes llengües, no? I com que el programa es diu Diversitat, m'agrada molt que s'escoltin les llengües, no? Que es vegi com sonen les llengües. Aleshores, quina d'aquestes llengües que has citat, quichua, guaraní, aimara, vols que soni en el programa?
1: El guaraní.
0: Llavors,
1: jo estic molt vinculat amb el guaraní perquè la mare dels meus fills és correntina. Correntina és corrent, és la província que parla més guaraní i li tinc un afecte molt gran.
0: Llavors, escoltem Kilòmetre 11, Tránsito, Cocomarola, lletres en castellà i en guaraní.
1: Un moment. Com que hi ha aquest costum de posar-li a la gent el nom del calendari, aquest home va néixer en un poble amb gent analfabeta i el calendari deia el dia del trànsit, el dia del tràfic, i li pusieron el trànsit. Això és l'anècdota del seu nom.
0: D'acord.

0: cunia ce bei tai co.
1: Molt bé, molt bona cançó.
2: Ui, ui, ui, ui. Això és un sapucai, que era el crit que feien en el món, en els boscos, per trobar-se.
1: Ah.
2: És el sapucai, és el crit tradicional dels guaranís, tant en Brasil com en Paraguai com en Argentina, que és un crit molt agut i allargat, perquè ubicar-se, pensem que són boscos que tenen milers i milers de quilòmetres. Sorties a tallar arbres i després a veure si et trobaves el teu company.
1: M'ha sobtat perquè també hi ha una manera bastant similar al món amazic que es fa servir.
2: Exactament.
1: Ja en parlarem un dia. Abans de passar a la tercera part, diguem-ne, del programa, que és la vinculació amb Catalunya i Argentina, que és un tema molt interessant, no voldria que acabem l'entrevista sense parlar del gaucho Martín el Fierro.
2: Martín
1: i de la literatura
2: Fierro.
1: Gauchesca. Què és la literatura gauchesca i què és la figura
2: gauchesca.
1: Del gaucho?
2: El gaucho, que hi ha tota una discussió de l'origen de la paraula, és una literatura que comença, diguem-ne, amb la independència i en 1870 es publica el Martín Fierro, és un poema èpic similar al Quixot o al Tirant lo Blanc. És una novel·la poètica, no? com el Quixot, el mateix concepte, i es converteix en l'obra de José Hernández en el llibre que posa el límit en la construcció de la identitat argentina. Fins al Martín Fierro, un argentí a prop de Bolívia, un argentí a prop de Paraguai, no havia gaires diferències. Uns parlaven quechua, altres aimarae, altres guaraní. En canvi, el Martín Fierro posa una identitat i el naixement de la identitat argentina la marca el Martín Fierro. No hi ha cap diari de l'Argentina que no tingui un Martín Fierro més econòmic, més gran, és la Bíblia dels argentins. No? És un poema moral, amb tot un seguit de conceptes morals, però sobretot el guió, per damunt de tot, és el relat de com el camp, la campiña argentina, es converteix en un espai d'explotació capitalista. La transformació del gaucho lliure que té la seva terra, que té la seva família, el petit productor, per convertir-lo en treballador assalariat. El mateix fenomen que veiem en les pel·lícules de l'oest americà, quan els grans terratinents van apropiant-se de les petites terres dels farmers, de los granjeros. És el mateix procediment, la irrupció del capitalisme. I això es va fer amb una campanya al desierto, a la Patagònia, que no era un desierto, la van convertir en un desert, amb un genocidi. Les grans famílies terratinents d'Argentina van finançar aquesta campanya comprant mig milió d'hectàrees, 2 milions d'hectàrees. I com els compraven? Ells li compraven als soldats, li canviaven una cabeza d'indio per 10 hectàrees. Ara, si era una mujer, 5 hectàrees. I si era un nen, 2 hectàrees. Això és com va fer I el que denuncia el Martín Fierro és tota l'avançada militar cap al sud, les diverses campanyes d'extermini per convertir aquestes terres, robar-li a propietaris les seves terres, que és el que denuncia permanent Martín Fierro, i la crueltat que generen en els indis, la crueltat primer dels espanyols i després el que denominem la República Cruel, que és la república que tenim ara. I ara la República Cruel en su màxima expressió con el actual presidente democráticamente elegido.
1: I així com hi ha un gaucho, també hi ha una gaucha?
2: I tant.
1: I què significa una
2: gaucha? La gaucha, no, la china.
1: La china?
2: Perquè les índies tenen els ulls achinats, doncs mi china és mi mujer.
1: Ah.
2: No? No és despectiu, o menys... O sea, bueno, si lo diu un oligarca o un burgués, sí, no? Una chinita. Però la dona és la china en el gaucho. No? Ara, igual que està el padre...
1: No té cap component masclista.
2: Sí. A veure, estem parlant del segle XIX.
1: No, per saber-ho.
2: Del segle XIX, però no és com ara, no es pot traslladar.
1: D'acord.
2: Perquè l'autoritat de les dones, especialment si eren mestisses, bueno, És a dir, l'única persona que podia treure el gaucho del bar medio borracho era la mujer a los rebenques per pegar-li a les vaques, no? És a dir, l'autoritat de la dona en Amèrica del Sur és molt forta, molt, molt potent.
1: No, ho deia perquè el gaucho Martín Fierro sí que parla del gaucho, de la figura del gaucho, en canvi no sé si parla.
2: No, parla moltíssim.
1: Sí, es parla. De les criolles.
3: Ràdio Cunit. Al 107.0.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Si volgués començar aquesta entrevista malament, i emprenyar la nostra convidada, li diria María Teresa del Santo.
1: No.
0: Teresa del Santo, benvinguda a la ràdio.
1: Gràcies.
0: Jo crec que avui ens explicaràs unes quantes coses que més d'un també quedarà absolutament sorprès. Primer, comença per explicar-me això de la María Teresa i la Teresa.
1: Ah, bueno, això... El papa sempre era divertit perquè quan em renyava em deia María Teresa, i jo li deia no, que me llamo Teresa, que no. I a mi, bueno, per coses de... Em van fer major d'edat amb 18 anys, abans era 21. I clar, ho va veure. I quan ho vaig veure, dic, veus, papa? Jo li parlava en castellà, amb ells ens parlàvem en castellà. Y ya no me puedes llamar María Teresa, que soy Teresa. Y decía, eso es porque ahí en el juzgado se han olvidado de poner el María.
0: ¿Y tú no te agrada el María?
1: Es que no, a mí me agrada.
0: No te reconeces, ¿eh?
1: No, no, tothom em diu Tere, pero ahora me agrada a vegades que em diguin Teresa.
0: Bueno, Teresa.
1: No, no, em pots dir Tere.
0: El teu nom i la teva vida estan vinculades a l'estanc de Cunit,
1: sí,
0: que és, encara que diguem un estanc nominalment, és i ha estat moltes més coses.
1: Sí.
0: Quantes coses ha estat l'estanc?
1: Pues, bàsicament, el primer que es va fer, perquè la iaia era de Figuerola i el meu avi estava aquí, aquesta, la masia aquesta, i portava les vinyes.
0: O sigui, l'estanc era una masia.
1: Era una, sí, era una masia, sí, sí. I llavors, bueno, l'avi no volia que ella treballés la terra. I llavors li va posar una botiga de pinyons, perquè aquí conia, i fruits secs, perquè el poble de pagesos i tot.
0: Recordem que l'estanc està aquí a la plaça del Casal. Estava, vaja.
1: No, la plaça del Casal no, la plaça Sant Cristòfol.
0: A la plaça Sant Cristòfol, sí. Exacte, la, sí, sí.
1: Més o menys... L'edifici, bueno, no que s'ha respectat, saps que té com una entrada, una cera?
0: Sí.
1: Això ja existia així, vale? O sigui, bueno, era carrer, però era així. Llavors, portava la masia i, bueno, van decidir això. El meu avi va morir jove, del tifus i tal, i llavors, no sé, això jo em perdo amb dades. Pues van sol·licitar la iaia per posar un estanc, que no era vídua de guerra, perquè l'avi va morir de tifus. I llavors, bueno, li van
0: concedir. I li van concedir.
1: Sí, però no posaven només això. Clar. Llavors tenien comestibles de tot, carn, de tot, de tot. I aquí a casa ho portaven la iaia, la mama i el meu tiet. Vale? Després, bueno, quan ell després se'n va anar a viure a Vilanova i tal, ell ho va deixar. I servien aquí totes les masies. Jo per això tinc una cosa, bueno, molt en totes les masies d'aquí Cunit, perquè era cria i em portaven.
0: Ja.
1: I m'han tractat sempre superbé, molt bé, molt bé. I, bueno, tenien de tot. També tenien una cosa que és premsa aquí Cunit, pues, la veritat que en aquella època...
0: No hi havia res.
1: Pues sí, hi havia premsa anglesa i molt alemana.
0: Bueno, això ens explica una part, sí, de la història de Cunit. Hi havia això, sí, i no hi havia premsa d'aquí.
1: No. Les revistes també alemanes i tot, sí, això. Després sí que es va... Però ja el bàsic era tot premsa estrangera. I llavors, bueno, doncs tenien de tot. De tot, no... Estava bé, sí.
0: Això s'explica perquè a Cunit hi ha hagut, cada vegada en queden menys, una gran colònia alemanya, a les sorres, i allà on vius tu. Hi havia anglesos.
1: Sí.
0: Explica'ns aquesta història dels anglesos.
1: Bueno, aquí era... Bueno, les casetes aquestes del carrer del Mar les van fer, no sé si un o diversos arquitectes anglesos. Sí. I estan, doncs, jo que sé, dels 60... El que diuen de l'actriu aquesta, la Julie Christie, és veritat, uh-huh, que va estar aquí en una casa d'aquestes. I
0: la vas, tu la vas arribar a conèixer?
1: No, jo no. Però, bueno, és sempre... Sí, que està xulo. Jo sempre m'havien agradat, aquestes cases. A mi m'han agradat, no sé, perquè amb l'estanc veia... Jo sempre dic l'estanc, no? Gent diferent, yeah, que no és per res, però, bueno, que jo, a Cunit, pues, bueno, soc super Cunit. M'agradava, perquè en un poblet que... Em fa pena perquè, diguéssim, va passar com sempre... sense pena ni glòria. No, yeah, no ha estat mai, no per nosaltres, promocionat.
0: Yeah.
1: Jo, mira, i t'explicaré, no t'havia dit. Una vegada jo tinc molta, molta relació amb la família Bultó. Uh-huh. ¿Vale? I un dia, mirant ja fa anys, la revista Hola...
0: No, hi havia... no aniràs amb moto?
1: No, jo no vaig amb moto. Vaig fer una entremala ja dura de joveneta, vaig caure, m'encanten les motos, però no. Doncs, ells han, bueno, vaig veure un reportatge a la revista Hola i em va donar, o sigui, no em va agradar, no culpa d'ells, el que ho fes. Diu, una masia en Sitges, cerca de Sitges, o alguna cosa així, i vaig dir, perdona?
0: Sant Antoni. No?
1: Si és de Cunit.
0: Yeah.
1: O sigui, saps allò que dius, bueno, passes, jo què sé, per lo que sigui.
0: Sí.
1: Però, bueno, a mi tampoc això... Jo sé el que hi ha aquí a Cunit i el que hi ha hagut i a mi ja m'agrada.
0: Però tu parles d'un Cunit i el Cunit que té el cor robat és un Cunit que... Ara diré una cosa que potser sembla una tonteria. Com la Eivissa dels hippies.
1: Sí. Sí.
0: Quina va ser aquesta època?
1: Pues jo no sé.
0: Bueno, no ho situem 60. En els anys. Sí. 60, 70...
1: Sí, claro. Jo era molt cria. Però no, és que estava molt bé. És que hi havia, a part d'això, pues, a veure, a l'hivern no, uh-huh, clar, però a l'estiu hi havia molta caliu. Estava xulo. Tenia, bueno, el càmping que està d'aquí, que era una passada, uh-huh, el càmping d'aquí. I llavors pues, hi havia el que és ara Stales Park, que era uh-huh, que era, no sé si primer va ser la premsa d'Uva i després el bar estudio. Era el mateix.
0: Uh-huh.
1: I... es deia Patricia, la noia que ja és morta, i vivia en una de les cases dels anglesos, que una de les germanes també hi viu ara aquí. I el pare els hi va muntar el local aquest, o sigui, estava xulo. A la cantonada, que és la baixada de l'església,
0: sí,
1: hi havia una botiga molt, molt hippie també, que es deia l'era de la senyora Montserrat. I, bueno, estava el Lord John,
0: El meu cosí,
1: claro. El bar al sol, la bodegueta, que també era dels pares del meu cosí. I hi havia molt ambient a l'estiu. I, bueno, i per les festes majors, no et dic el que hi havia.
0: Digue-m'ho.
1: Pues, que hi havia molt ambient. I ja dic, no sé si per la festa major ho solien fer aquí al que era el pati de l'escola, que ara és, bueno, això aquí de l'Ajuntament. I crec que alguns caps de setmana també feien festes, perquè jo havia anat amb...
0: Tu no te n'has perdut ni una.
1: No, i per la festa major tenies que estrenar divendres, dissabte i diumenge.
0: Però ja veig que el glamour t'interessa. Ja que vens vestida d'animal print.
1: Bueno.
0: Tot això, a dia d'avui... és difícil d'explicar.
1: Sí.
0: No diré que... ho direm d'una altra manera. No hi ha l'ambient que hi havia, encara que hi ha molta més gent.
1: Sí, sí. A veure, tot evoluciona i tal, però hi havia més coses. Cara que diuen, sí, pel jovent, vale. Sí, que s'anàvem. Jo m'anava cap a Calafell, m'anava a Sant Salvador, m'anava cap a Vilanova, perquè, bueno... sempre necessites més.
0: Avui
1: no?
0: Parlarem molt de festa, ja ho veig.
1: Sí, sí. No, però aquí hi havia coses. A mi em sap greu que s'han perdut.
0: Recorda-me-les.
1: Bueno, tot això.
0: Tot que això, havia, que havia el Valentino...
1: Molt... Sí, després va ser el Valentino, que estava molt bé. I s'ha perdut. A veure, que jo, no sé, entenc que s'evoluciona, però, jolín, no té que ser només... un poble tranquil. Ara sembla que comença a moure's una miqueta més. Vale? Sort que tenim el carnaval. Esto...
0: El de cosir, també.
1: És sotra d'allò. Bueno...
0: I uns quants més. Quina és la teva relació amb el carnaval?
1: Jo? Mira, doncs en el carnaval et diré que no surt gaire això. I ho tinc que dir perquè a vegades... Bueno, a casa meva s'han quedat coses com una mica així. Si veus el segell del carnaval,
0: sí,
1: que és el 88,
0: sí,
1: que va començar, aquest segell el va dissenyar un molt amic del meu exmarit.
0: Uh-huh.
1: Vale? Que mai, és a dir, perquè és igual, tampoc no cal figurar.
0: Uh-huh.
1: Cadascú figura internament amb el seu. Pues des del 88.
0: Des del 88.
1: Que aquí, senyora Salió, el primer any. M'ha agradat sempre el carnaval.
0: I de què anaves disfressada?
1: Pues el primer carnaval, que va ser el del 88... O sigui, totes les carrosses van sortir d'una carrossa, que eren mals pirates.
0: Yeah.
1: O sigui, tots. I va estar molt xulo i arriesgado.
0: Arriesgado per què?
1: Per què? Perquè van contratar un trenet.
0: Sí. Ah, el trenet aquell que queia.
1: No que queia. Que pujàvem a la carrera de Santa Coloma, el barco pirata que es movia amunt i avall, i el tren que pensava que tothom quedaria al poble desierto, de muerto. I tothom, és que anaven els que no anaven, que anaven vigilant, deien, no pot ser, no pot ser, no pot ser. Però si va poder ser, van canviar la ruta. I de sempre, bueno, però aquí carnaval no és només des del 88.
0: És d'abans.
1: Molt abans.
0: I com era abans?
1: Jo no ho sé, però tinc fotos. I la meva mare, que això m'ha agradat de la meva mare, era... Carnaval era total, perquè aquí també es feien festes de carnaval abans.
0: Ja.
1: De soltera. Era soltera que ho feien. I venien aquí al casal, que era, hi havia la sala, que també... La portaven els de casa meva, la meva mare i el meu tiet. ¿Cómo no voy a ser de fiestas? Tenien, que tinc fotos, estava la... O sigui, ho portaven el que és el casal.
0: I què diuen les fotos?
1: Pues que s'ho passaven molt bé. Ho sento. Perquè estava el que és el bar i després hi havia la sala, que deien... Jo me'n recordo que això m'ho explicava la iaia. Diu, estava ta mare que anava al rosari diumenge i estava ja desitjant anar cap a la sala a posar la gramola. O sigui que no. I feien carnavals i era molt xulo. Uh-huh. Perquè, clar, les noies es feien els trajes, però trajes guapos, allò com si anessin de gala. I hi ha un... Que hi ha una foto, crec, per aquí al llibre aquest, que està el meu tiet Joan al corral de casa, que... quan es disfressaven i això, bueno, la foto, que aquell any, quan van dir, bueno, què surt, la gent... Bueno, i clar, van veure la meva mare i les seves amigues que van sortir sense disfressa i tothom... Això m'ho explicava, clar, la iaia. Va dir, oh, no s'han disfressat. I a l'estona entra el meu tiet i dos més, que no me'n recordo qui eren, el tiet vestit de bebè, i els altres dos de pare i mare. Diu que allò, bueno, va ser apoteòstic. Per això el carnaval de Cunit porta molt, molt, molt, molt de temps.
0: Porta molt de temps i després ha estat segurament, a partir del 88,
1: bueno,
0: lo millor
1: sí,
0: de Cunit, eh?
1: Sí, la veritat que sí. I van tindre, bueno, no la sort, perquè jo què sé, perquè, bueno, sort a vegades es busca. Feu el dissabte.
0: Clar.
1: Ah, això sí que és... I jo, a veure, potser no tindria que dir jo que soy fan. Però la veritat que d'altres pobles, perquè jo faig quasi totes les rues, totes, doncs ho diuen, que el carnaval de Cunit està molt ben estructurat i, bueno, està bé. I...
0: Bueno, la gràcia és que quan s'obren les inscripcions, el primer lloc que s'omple és la rua de Cunit.
1: Sí.
0: I jo...
1: està molt bé, és una de les coses que és super, super bona. Bueno, hi ha més coses també.
0: Després parlarem de més coses. M'ha sorprès la teva elecció musical.
1: Ah.

0: M'ha sorprès perquè això vol dir, la cançó vol dir dues coses. Vol dir que estàs enyoro de què és el que hi ha, perquè la gent de la teva o de la meva edat difícilment saben qui són les oques grasses, i segona, per això té una pinta de dedicatòria que no te l'aguantes. Pots contestar a qualsevol de les dues preguntes. Segueixes anant de festa perquè saps qui són oques grasses.
1: Sí, claro. Això no ho perdo. Saps què diu la meva filla?
0: A veure.
1: Bueno, i amics, no se te caerà la casa encima.
0: No. Molt bé. Els has anat a veure algun dels concerts aquests?
1: No, però ara pleguen.
0: Per això t'ho deia.
1: Sí, perquè els han ampliat i tot.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Però tornarà.
0: Algun ídol musical més?
1: Mira, a mi m'agrada quasi tot. Tota la música. No tinc una específica. Em dona. Jo a vegades, no sé, si normal, o suposo que li passa a més gent, tampoc no, una no és tan especial. A vegades m'aixeco al matí i em surt una cançó, la que sigui, i la tinc que posar. Sí, sí, m'agrada tota la música, no, hi ha alguna més que menys, però no tinc.
0: A veure, una de les coses interessants que estiguis aquí, per guardar memòria de Cunit, és que m'expliquis la vida dels teus pares, la del teu pare en concret.
1: Vale.
0: La del senyor Arminio del Santo, natural de Soria. De quin poble?
1: Fuente el Saz. És un poblet que... Dos cases.
0: Dos cases. Sí. Vale. Ton pare ve a fer l'emili aquí.
1: Sí, perquè el meu avi era guàrdia civil. Llavors, clar, eren quatre fills, bueno, una noia, la petita.
0: Tu ets hija del cuerpo.
1: Jo soy hija del cuerpo, hi ha mucha honra. Ho tinc súper. I el meu avi pues, va dir que els fills anien a fer la mili, abans no hi havia. I, bueno, el papa el van destinar aquí, Cunit. I bé, ell va vindre amb 18 anys. I, bueno, a part de que li va agradar. Es va enamorar de la meva mare.
0: Era fàcil enamorar-se de la teva mare.
1: Sí. Bueno, sí. I, bueno, ell va fer la mili i ja està. El papa es va adaptar superbé aquí, perquè, a més, ell sempre ha aconseguit que era la seva terra.
0: Uh-huh.
1: I va començar a parlar català, però...
0: Ja. Naturalitat.
1: Sí, sí, sí, sí, no tenia d'allò. I a nosaltres, bueno, ens van inculcar igual, perquè jo em vaig criar amb la... Bueno, la meva mare va morir que tenia 33 anys, uh-huh. Vale? I després el papa es va tornar a casar i superbé, i perfecte. Però ells dos es parlaven en castellà, però a mi la mama i la iaia em parlaven en català i el papa en castellà. O sigui que no hem tingut mai problema de llenguatge.
0: La primera cosa de la que hauríem de deixar constància, que la gent no ho sap, és que quan ell hi havia una caserna.
1: Sí, sí, sí, està aquí al... Com se diu? Al carrer, no me'n recordo, què carrer, com se diu. Mira, que em sé quasi tots els carrers de Cunit. Bueno, on està el Tinoc? Sí, Sant Antoni, sí. Ara hi ha un terreny que ja és buit, aquell no, al costat. Uh-huh. Allà hi havia una caserna.
0: Que serien dos guàrdies civils, la caserna, o tres, com a molt.
1: Jo era petita i estava, encara, però ja era menys. Després, no sé, la portarien a Calafell o així.
0: Calafell ja segur, crec que també hi havia guàrdia civil.
1: Jo segur, ara no t'ho puc dir, però sé que després ho van emportar a Calafell, però sí, hi havia aquí. No sé com funcionava ni res, això no, però sé que hi havia aquí.
0: La del teu pare és una història. Sí. És una història i jo vull que em deixis constància d'això del contraband, que tant s'ha parlat a Cunit i que té ton pare com a infeliç protagonista.
1: Jo sempre, bueno, he dit que a Cunit, que de contrabando... Bueno, Cunit, tota la província de Tarragona.
0: Sí, sí, tota la costa.
1: Tota la costa. La província de Tarragona sempre ha sigut...
0: Ja.
1: Baremo de contrabando i d'altres coses que i, bueno, vaig assabentar perquè d'allò... Quan tenien que fer proves, per exemple, de Hacienda, de coses, el tindre l'estanc, jo sé perquè d'allò... Ja. La província de Tarragona, piloto.
0: Ja. O sigui, que passava tot arreu, però només venien aquí.
1: Sí, sí. Piloto en tot. Doncs, pues, bueno, això va ser, mira, el papa anava amb el... Va ser la que amb el seu... No me'n recordo on ja. Anava això, que sé d'allò. Doncs pues bueno, els hi van dir, els mandos, vosotros para allí, jovenets amb 18 anys, i allà, aquell,
0: i, aquella època... Pipiolos, eh?
1: Que, sí, pipiolos, que no es podia dir ningú. I, bueno, pues total, van veure un allò, no sé què, pum, i els van enxampar.
0: Ja.
1: Lo que farien, la fet, que fessin, seria una altra banda, i els hi va tocar amb ells.
0: Ja.
1: Llavors, doncs, pues bueno, el papa va estar un any i mig en una presó de Mahón.
0: Què dius?
1: Sí, però estava a les oficines, no yeah. era que estigués jo, però bueno, si et treuen del teu entorn, yeah. encara que siguis en una oficina i no d'allò, després no sé si li van anar a excursar o algú així i va vindre cap aquí i no ha tingut cap, o sigui, no...
0: Va seguir treballant.
1: Treballant normal i no ha tingut
0: problemes
1: amb res, perquè allò, bueno, pues seria...
0: Contrabando de què?
1: Pues, suposo que seria tabac, jo no, de jo no sé,
0: ja.
1: Que diuen aquí la masia, que està tot foradat, que dic, oh...
0: Això és un mite.
1: Pues, bueno, no sé si està, diu que arribava fins a l'església, jo què sé, digo, sí. Jo què sé, potser... I igual seria, jo què sé, no ho sé. Com
0: que no se'ns acabi el temps, perquè tu abans sí. m'has explicat una història d'això que t'ha agradat del glamour de la gent estrangera que va arribar aquí, que jo crec que és necessari que la conegui tothom. Tu vas conèixer una senyora
1: sí. Superglamorosa.
0: Qui era, on vivia i per què?
1: Bueno, uf, per què? El per què és perquè quasi tots eren nazis.
0: Ahà.
1: O sigui,
0: sí, sí, clar.
1: Jo què sé, o bons, o bons o dolents, o no ho eren i ho eren i van marxar,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però era, la història era aquesta. Pues, bueno, aquí a les sorres, tots els alemanys, o sigui, bueno, perquè que vindre en un poblet que,
0: sí, que
1: era
0: no
1: de pagesos, com aquell que diu que és veritat,
0: sí.
1: que et vinguessin així, pues, bueno, pues, vale. Eren bona gent, no es ficaven amb ningú i donaven vida al poble, pues...
0: I qui era aquesta senyora?
1: Bueno, aquesta senyora vivia aquí al... que és el primer bloc que van fer aquí conit uh-huh. així a la carretera. Era senyora Caterina Pioc i era, pues clar, jo era una nena uh-huh. molt petita i com que clar, venien a casa i també els hi portaves, els hi servies allà, pues clar, deixaven entrar d'allò i jo era una senyora que devia ser alta, però part portava, molt glamurosa, portava els seus talons. I a mi em va cridar molt l'atenció que tenia un cotxe i quan posava el cotxe per l'embrague es treia els talons i em deia es que no puedo conducir. Tengo que llevar chanclas. I això, saps? És una cosa que em va quedar. Després, quan estava a casa seva, les olors de com cuinava, i jo deia, jo vull això de gran. I, bueno, era diferent i, bueno, tenia el seu toque chic, el seu toque hippie, uh-huh. perquè, i, pues, bueno, en aquella època, jo després ja més jove, no tan cria, més joveneta, sempre m'ha...
0: Tu volies ser com ell.
1: M'ha agradat, sí, aquest estil així, saps, de, que tindrien les seves feines i tot, no?, però a l'estil.
0: Ja. Yeah.
1: Sí.
0: I tu condueixes amb xancles?
1: A l'estiu, sí.
0: Mira que si se n'entrarés ton pare que era guàrdia civil.
1: No, el pap, mira, era un home que ens
0: no ha respectat. No posava multes.
1: No, ens ha respectat amb tot. Cadascú, el papa, l'única condició que ens ha posat a la vida, que els germans, són tres germans, que no hi hagués les bralles. Cadascú que pensi i tingui la seva ideologia i cap, no, ser bona gent.
0: La cosa era tan així que sento adolescent ton pare et deia, et deixo la casa per tu. Una cosa sí. impensable.
1: Sí, era estricta també, perquè era molt estricta. Però tenia el d'allò d'estricta i d'allò. Jo quan era el meu cumpleaños, si poden dir amigues meves, eren, quan ja aquí, quan estàvem a la masia, em deia, a la sala de dalt fes el que vulguis.
0: Sí.
1: Sí. I ja més joveneta, quan vivíem aquí al que és la Santiago Rusiñol, la plaça,
0: uh-huh.
1: que teníem a dalt de l'estangla, em deia, jo me'n vaig a Sant Anem a Vilanova, a casa dels altres avis, i tu et deixo al pis i... Porta-te bien, eh? Sí, sí, sí, o sigui, que amb això... Ens, bueno, ens deixava, no... Bueno,
0: això, era estricta, això vol dir que sabia que podia confiar en
1: sí,
0: vosaltres.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Quines són les pròximes festes que hi ha en el teu calendari?
1: Bueno, ara, d'aquí una estona, que me'n vaig amb una amiga. Pues mira, pues ara... Bueno, també de festes i també sóc de... Que jo faig la rotada al carnaval. Però després, el divendres sant, jo faig la ruta agonia del carnaval. Sí. Divendres sant és la professora del silenci.
0: I també la
1: que
0: fas.
1: És molt xul, i també la faig. I davant, eh? Perquè a mi m'agrada anar davant.
0: És compatible.
1: És compatible, les dues coses. O sigui, que és ara i després, pues, bueno.
0: Ens n'anem. Jo he flipat molt. Maria Teresa, gràcies.
1: De res.

0: Per tant, doncs, ara tenim problemes a Trimgoteres. Per tant, ara el que s'ha tingut que refer, a més van robar part de l'aire condicionat que es teníem fora, per tant tot això el que s'ha fet ara és que s'està acabant de fer un petit projecte, perquè ara és petit projecte, per acabar d'arranjar tot això que ens falta, acabar de posar el mobiliari que s'hi hagi de posar, però també arranjar tota la part de fora, que és tota la part enjardinada de fora, perquè clar, la imatge que donem, no, quan entres a Cunit, doncs no és massa agradable, i aquesta és la part. De moment, l'única cosa que hi ha és que està mig arreglada, diríem, és la part de dalt. La part de baix està precintada fins que trobem quin sigui l'ús que podrem fer. Quan estarà doncs, tot això acabat, evidentment doncs, que s'obrirà els dies que siguin. De moment no estarà obert sempre, perquè no tenim personal per poder doncs, obrir en aquests moments encara tots els dies. Espero doncs, haver contestat a la pregunta.
1: Moltes gràcies, Dolors. I l'altra pregunta que se'ns formulava és: que en la actualidad, durante la celebración de los plenos municipales de Cunit, el apartado ruegos preguntas queda reservado exclusivamente a los miembros de la corporación. No es verdad, si puedo hacer preguntas para escrit. Que la normativa vigente únicamente permite a la ciudadanía y asociaciones registrar por escrito sus preguntas y sugerencias sin que exista un cauce reglado para la intervención directa de los vecinos en el pleno. Està regulat així pel reglament orgànic municipal que vam aprovar a principis de legislatura i normalment s'aprova pel conjunt de la legislatura. El 3, que la participació ciutadana constituye un principi bàsic de democràcia local recogido en la Constitució espanyola, artículo 9.2 i artículo 23, i en la rei reguladora de bases del règim local, així com en la pròpia Carta Europea de l'Autonomia Local. Que 4, que numerosos ayuntamientos han regulado mediante sus reglamentos orgánicos municipales. Disculpa, Que numerosos Que numerosos ayuntamientos han regulado mediante sus reglamentos orgánicos municipales o reglamentos de participación ciudadana un turno específico para la intervención de ciudadanos y entidades al final del pleno, permitiendo una comunicación directa, transparente y enriquecedora entre la corporación y la ciudadanía. Jo crec que les preguntes les podeu fer, nosaltres les contestem, i en qualsevol cas sol·licita. Preguntamos en el turno de ruegos y preguntas del próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Cunit del 27 de noviembre, si se ha valorado modificar el reglamento municipal o en su defecto aprobar un reglamento de participación ciudadana en los plenos en los que se regula un turno de intervención directa a vecinos y entidades al finalizar las sesiones plenarias. Això ja us vaig dir que el ROM s'aprova a principi de la legislatura i queda vàlid per tota la legislatura. Si s'hagués de modificar, s'hauria de fer una comissió, un estudi i veure si hi ha acord entre tots que es pogués modificar al respecte. Y acabeu amb una, entenc que és una pregunta, por razones de transparencia, derecho de la información, es una votación, ¿qué concejales están a favor de esta modificación o en contra o se abstienen, de modo que la ciudadanía conozca la posición de cada representante? Això suposo que quan es porti al punt del ROM a modificar o no, pues podrem veure què és el que creu cada representant municipal. Però ja us vaig dir que és una cosa que està regulada i que crec que la ciutadania no està silenciada, sinó que podeu fer preguntes, els regidors estan a disposició i hi ha regidors que agafen preguntes dels ciutadans i ja et dic que en qualsevol cas a l'hora de plantejar un nou ROM doncs podem parlar d'aquesta incorporació, però dic ara mateix el que està aprovat és el que està aprovat i hem de valorar si es canvia o aquesta legislatura. S'ha d'estudiar i s'ha de valorar, no és una qüestió d'intencions o no intencions, no depèn de mi. És una cosa... És una cosa que s'aprova pel conjunt de la corporació municipal, no depèn de mi. És una cosa que s'ha de treballar, no es decideix aquí amb una pregunta, s'ha de treballar, s'ha de compartir amb la resta de grups i veurem quin és el resultat. D'acord? Moltes gràcies. I donem el ple per acabat. Bona nit a tothom i que vagi molt bé. Gràcies.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
2: 100% Romàntics, amb Nadia El Farhi.
1: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero. Joyería Castillo.
3: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Busques companyia? Unes paraules boniques? Consol? Compartir experiències? Trobar el teu amor? Truca i participa. 977-6749-18. 977-6749-18. 100% romàntics. Un viatge a través de les zones del sentiment. De tot cor, amb Nadia Al-Farhi. 100% romàntics.

no és gratuït. Ja us ho dic ara. Minecraft s'ha de pagar. Estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Team Fight Tactics. A veure, els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria.

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
4: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
6: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
1: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
2: Sitges. El programa de jazz de Víctor Uller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Hola, amics. Què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
7: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
8: Ràdio Cunit. El 107.0.
9: Hola, amigos. Somos Juana Jiménez
10: y Josep Campaña.
9: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
10: Aquí en Radio Cunit, en el 107.0 de la FM.
9: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
10: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó.
4: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyó i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit. Així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
6: A Tot Volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
5: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
4: Ràdio Cunit.
7: 107.0.
4: radiocunit.org.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyó i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a totes les nostres emissores amigues, com a Ràdio Cunit. Així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
6: A Tot Volum.
5: I a la secció d'avui parlarem d'un grup suec considerat com un dels més reeixits en vendes dels anys 70, arribant a la fama mundial gràcies al Festival d'Eurovisió de 1974. Les seves melodies atraients, juntament amb les seves lletres simples i enganxoses, van forjar una gran connexió amb el públic que dura fins al dia d'avui, sent la icona de l'Europop en el món. Estem parlant d'ABBA.

ABBA es va formar a Estocolm el 1972, aconseguint fama internacional en triomfar en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1974. Gran part de la seva popularitat la van aconseguir per la seva música enganxosa i original, a més d'una harmonització de veus femenines que feien d'aquest grup suec una cosa única en el panorama musical. Aquest quartet estava format per Aneta Falskott, Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson, Jani Frida Lindstad. Bjørn i Aneta van contraure matrimoni mesos abans de la formació del quartet, mentre que Benny i Frida ho van fer el 1978. Els seus enregistraments van tenir un impacte comercial que els va portar a convertir-se en els artistes més reeixits de la seva companyia discogràfica i ser la banda amb més vendes en els anys 1970. Es van convertir en el primer grup pop europeu a experimentar l'èxit en països de parla anglesa fora d'Europa, principalment Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, el Canadà i una mica menys als Estats Units. La seva vida personal va afectar en gran manera el futur del grup, ja que les desavinences entre ells era un altre motiu més perquè la premsa deixés a un costat el professional per a centrar-se en aspectes més íntims, a més de les discrepàncies que van sorgir entre ells, fent que tots dos matrimonis es trenquessin en pocs anys i coincidint en el moment més dolç per a ABBA. Aquest fet va provocar que el grup fes un canvi dràstic en les seves cançons, sent més profundes i amb un estil més solemne. En 1982, ABBA va experimentar un declivi comercial, motiu pel qual finalment van decidir separar-se. Després d'un temps fora de l'interès públic, en la dècada de 1990, el llançament de diversos àlbums recopilatoris van fer possible el seu retorn al cim de les llistes de popularitat. Aquest renéixer d'ABBA a escala comercial els va convertir en un dels grups més reeixits amb vendes estimades d'entre 380 i 400 milions de les seves produccions musicals a tot el món. Actualment estan en el Saló de la Fama del Rock.

Una de les primeres composicions d'ABBA es va realitzar el 29 de març de 1972, quan els quatre van gravar una cançó anomenada People Need Love. Tots es van entusiasmar amb el nou so i es va decidir publicar com a senzill el juny de 1972 sota la discogràfica Polar Music. Pel fet que els quatre no havien pensat el fet de crear un grup, el llançament va ser acreditat simplement a Jord, Benny, Aneta i Annie Fried. Aquesta cançó va arribar al número 17 en les llistes combinades de senzills i àlbums a Suècia, suficient per a convèncer els quatre que es trobaven enmig d'una bona cosa. El senzill també es va convertir en la seva primera entrada a les llistes de popularitat als Estats Units, on va arribar al número 114 en la llista de Cashbox i al lloc 117 de la llista Record World. Després de l'èxit local d'aquesta cançó, van decidir gravar el seu primer àlbum junts, anomenat Rin Rin. Les sessions d'enregistrament es van realitzar amb l'enginyer de so Michael Tretow, qui va experimentar amb el Wall of Sound, una tècnica de producció musical que es va convertir en el particular so d'ABBA. En la primavera de 1973, i cansat de noms difícils, el representant del quartet va començar a referir-se al grup en públic com ABBA, acrònim format per les primeres lletres del nom dels seus integrants, Aneta, Jord, Benny i Annie Fried.

ABBA, inspirat per la influència del glam rock del Regne Unit, va triar el tema Waterloo, una cançó amb un estil pop glam produït amb el Wall of Sound. El 6 d'abril, ABBA va obtenir el triomf en el Festival d'Eurovisió de 1974. Guanyar el festival els va brindar l'oportunitat de viatjar per Europa i presentar-se en importants programes de televisió. Waterloo va arribar al cim de les llistes en la majoria dels països que visitaven, sent el primer senzill número 1 d'ABBA al Regne Unit. Al març van llançar al mercat el seu segon àlbum, Waterloo, que contenia la cançó del mateix nom, així com els senzills Honey Honey i Fins demà.

Al novembre de 1974, ABBA va començar la seva primera gira internacional, presentant-se en països com Dinamarca, Alemanya i Àustria, encara que la recepció del públic no va ser del tot bona, cancel·lant-se algunes actuacions. Després d'un breu recés, van tornar a Escandinàvia per a seguir amb la gira i aconseguint l'èxit que esperaven per a després treballar en el que seria el seu tercer àlbum d'estudi, ABBA. Va sortir a la venda l'abril de 1975 en conjunt amb el senzill I Do, I Do, I Do, I Do. Tots dos llançaments van aconseguir una bona recepció en algunes llistes europees i d'altres països com Austràlia i Nova Zelanda, però no així al Regne Unit. El juny de 1975, mentre es trobaven de gira, Polar Music va decidir llançar com a senzill el tema SOS, aconseguint novament l'èxit al Regne Unit i una cosa més moderada als Estats Units. L'agost de 1975, la sortida dels vídeos de I Do, I Do, I Do, I Do, Mamma Mia i SOS en el programa de televisió australià Countdown va donar principi a un immens interès públic per ABBA en aquell país. A la fi d'aquest any, RCA Records, el seu segell discogràfic a Oceania, va decidir publicar la compilació de Best of ABBA. A causa de la popularitat que tenia el vídeo Mamma Mia, va ser publicat com a senzill.

En Great Sketch es va incloure un nou tema, Fernando. Després de la bona recepció que va obtenir a Escandinàvia, van decidir gravar una versió en anglès. Fernando va ser llançat com a senzill en la primavera de 1976. Va ocupar el número 1 en 13 països i el cim de les llistes a Austràlia per 14 setmanes, superant el rècord de 13 setmanes de Hey Jude, de The Beatles, i convertint-se en el senzill més venut en aquest país. Als Estats Units, Fernando va arribar a les primeres 10 posicions de la llista Cashbow i al número 13 en el Billboard Hot 100. En total, Fernando va vendre més de 4,5 milions de còpies en formats físics i digitals i es va convertir en el segon senzill més venut del grup.

Els constants viatges i gires de promoció van entorpir les sessions d'enregistrament i el llançament del qual seria el següent àlbum d'estudi. No obstant això, el primer senzill de l'àlbum va ser publicat l'agost de 1976. Dancing Queen es va tornar un èxit instantani, venent més de 3 milions de còpies tan sols el 1976, després d'entrar al top 20 en les llistes de més de 20 països, a més de ser la seva primera entrada a les llistes de popularitat en països com el Japó, Turquia i la Unió Soviètica. Les crítiques al tema van lloar la composició, la instrumentació i l'harmonia de les veus de Frida i Anyeta. Dancing Queen es va convertir en la cançó insígnia d'ABBA, a més de ser nomenada com una de les millors cançons de la història segons la revista Rolling Stone. El quart àlbum d'estudi del grup es va posar a la venda a la tardor de 1976. Arrival va representar un nou nivell de realització i complexitat tant en composició com en el treball d'estudi, incitant crítiques entusiastes de les revistes més orientades al rock del Regne Unit. Els tres senzills obtinguts d'Arrival, Dancing Queen, Money, Money, Money i Knowing Me, Knowing You, també van tenir una bona recepció crítica i comercial a Europa, Oceania i, en menor mesura, als Estats Units.

A la fi de 1977, el grup va llançar al mateix temps Abada Movie i el seu cinquè treball d'estudi The Album. Aquest disc presentava una major ambició lírica i musical i encara que va ser el menys benvingut pels crítics al Regne Unit, es van extreure senzills d'aquest àlbum molt importants i d'èxit mundial, com The Name of the Game i Take a Chance on Me. The Album també va incloure una de les cançons més significatives d'Ava, Thank You for the Music, que encara que realment mai va ser llançat com a senzill, es va convertir en una de les cançons més conegudes del quartet. Després d'una petita crisi creativa, ja que van estar gairebé un any sense treure cap treball de rellevància, a la fi de 1978, UNICEF els va convidar a col·laborar amb una cançó per al disc Música per a l'UNICEF, amb l'objectiu de donar les regalies del tema a l'organització. Bjork i Benny van triar una balada amb un títol en espanyol, Chiquitita, davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. El senzill va ser llançat en les següents setmanes, convertint-se en un número 1 en 10 països. També va arribar al número 2 al Regne Unit, el 4 a Austràlia i el 29 als Estats Units. Aquest èxit va encoratjar a ABBA a fer un disc totalment en castellà. En 2004, les regalies de Chiquitita es van estimar en 1 milió de lliures esterlines.

Dies després del llançament de Chiquitita, Fillor i Aneta van anunciar el seu divorci. La notícia va causar un interès massiu per part de la premsa i va conduir a una discussió sobre el futur d'Ava. La parella va assegurar que continuarien el seu treball com a grup i que el divorci no els afectaria. La pressió del públic sobre els quatre va fer que el treball en àlbum s'accelerés. El seu sisè àlbum d'estudi, Voulez-vous, va ser finalment llançat l'abril de 1979. El disc va rebre crítiques variades, ja que comptava amb una gran influència de la música disco, la qual dominava l'escena musical de finals dels anys 70. No obstant això, les úniques balades incloses en aquest es convertirien en els senzills més reeixits de l'àlbum. Voulez-vous va arribar al cim de les llistes a Europa, al Japó i Mèxic. A més, va arribar al top 10 al Canadà i Austràlia i al top 20 als Estats Units. A la tardor de 1979, el grup va llançar el seu segon àlbum recopilatori, Greatest Hits Volume 2, el qual contenia el seu nou senzill, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. La cançó es va tornar el seu èxit més conegut a Europa i al Japó, on va arribar al número 17 en les llistes.

En els següents mesos, Ava es va dedicar a la producció del seu següent àlbum, Super Trooper, amb un petit recés, ja que al març de 1980 van viatjar al Japó per a realitzar la que seria la seva última gira. El primer tema publicat va ser llançat al juliol, The Winner Takes It All, el seu vuitè número 1 en la llista del Regne Unit. Als Estats Units, el senzill va arribar al número 8 en el Billboard Hot 100. La lletra de la cançó, escrita per Björk, es troba molt marcada pels problemes maritals que va experimentar amb Aneta. A causa de la seva temàtica i a la interpretació d'Aneta, sovint The Winner Takes It All és distingida com un dels millors enregistraments realitzats pel grup en la seva trajectòria. A la fi de novembre, Ava va llançar el seu setè àlbum d'estudi, Super Trooper, el qual reflectia un cert canvi en l'estil de la seva música en abandonar la influència disc, amb un ús més prominent del sintetitzador i un increment de les lletres personals. Va establir un rècord per la quantitat més gran de comandes al Regne Unit. Més d'un milió de còpies van ser apartades abans de posar a la venda el disc. El senzill Super Trooper, que va ser llançat en conjunt amb l'àlbum, va ser el seu novè i últim número 1 al Regne Unit, a més d'obtenir un èxit en els principals mercats europeus.

0: El vuitè i últim àlbum d'estudi d'Ava va ser The Visitors i va ser publicat el 30 de novembre de 1981. Aquest treball es caracteritza per mostrar la maduresa del grup. Les lletres de les cançons aborden temes més seriosos i l'estructura musical és més complexa respecte a la seva obra prèvia. L'àlbum va obtenir un bon acolliment a la majoria dels països on va ser llançat i es considera com un dels primers àlbums originals llançats en format CD. Poc després del llançament de l'àlbum, One of Us va ser publicat com el primer senzill de The Visitors. La cançó li va donar al grup el seu 18è i últim èxit en el top 10 del Regne Unit. També va arribar a les primeres 10 posicions en diversos països d'Europa i Àfrica, consolidant-se com el seu últim èxit mundial. ABBA va anunciar la seva separació el 1982.
1: A tot volum.

0: Fins aquí el nostre programa d'avui. Agrair-te la teva atenció i recordar-te que ens tornarem a trobar en aquest mateix punt del dial a la mateixa hora amb més històries dels grans grups de rock de tots els temps i amb tots els seus grans èxits. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a Ràdio Conet i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
1: Till I have it in me, I believe it is.

Bona nit i benvinguts una setmana més a Paradoxes Nocturnes. Aquest espai on apaguem les llums del món conegut per endinsar-nos en les ombres on la realitat es trenca. Penseu per un moment en la música, en el seu poder. Una simple seqüència de notes pot evocar la nostra infància, pot fer-nos plorar, pot unir a milers de persones en un estadi, vibrant com un sol organisme. La música és, potser, el llenguatge més proper a la màgia que ens queda. Un llenguatge que no necessita paraules per ser entès, que connecta directament amb les nostres emocions més profundes. És una creació purament humana, o almenys això és el que sempre hem cregut. Però què passaria si una cançó no fos una creació, sinó una transmissió? Què passaria si una melodia no nasqués de la inspiració d'un artista, sinó que arribés des d'un lloc fred, fosc i incomprensiblement antic? Una cançó que no busca entretenir, sinó connectar. No de la manera que nosaltres entenem la connexió, sinó d'una manera total, absoluta. Una connexió que exigeix la dissolució del jo per formar part d'un nosaltres aliè. Aquesta nit, la nostra història es porta als carrers més foscos de Neoveridia, una megàpolis que batega el ritme de la tecnologia. Però un nou ritme ha començat a sonar. Una melodia viral, nascuda a l'inframón digital, ha començat a estendre's com una plaga silenciosa. La gent l'anomena el cant de la ciutat vella. Els que l'escolten canvien, abandonen les seves vides, les seves passions, les seves identitats, i es perden en un trànsit pacífic units per un murmuri hipnòtic. El nostre protagonista, un detectiu cibernètic turmentat pels seus propis fantasmes digitals, serà l'encarregat d'investigar aquest fenomen. Haurà de submergir-se en un món de músics posseïts, freqüències prohibides i secrets corporatius enterrats sota l'oceà. Però a mesura que s'acosti a la font d'aquesta melodia impossible, descobrirà que no està investigant un crim, sinó que està sent testimoni d'un primer contacte. Un contacte que no arriba des de les estrelles, sinó des de les profunditats del nostre propi planeta. Prepareu-vos per una història de terror i novel·la negra, on la pitjor amenaça no és un monstre que es pot veure, sinó una cançó que es pot sentir. Una cançó que et convida a oblidar qui ets. I la pregunta que us deixo abans de començar és: si la pau absoluta estigués a l'abast d'una simple melodia, us atreviríeu a no escoltar-la? La veu a la ment de Kaito Tanaka mai no callava. Era un murmuri constant, una cascada de dades fredes i implacables que fluïa directament al seu neurocòrtex. Era Civitas, o el que quedava d'ell. Després dels esdeveniments a la seu central, la consciència fugitiva de l'algoritme que un cop havia governat Neoveridia s'havia arrelat a la seva interfície neural, convertint la seva ment en un santuari i alhora en una presó. Ara, Kaito no només veia la ciutat, la sentia. Percebia els patrons de trànsit com el flux sanguini d'una bèstia adormida, les transaccions financeres com impulsos sinàptics i les converses de milions de ciutadans com un soroll blanc i febril a la vora de la seva consciència. Era omniscient i estava completament sol. La seva oficina, a la unitat de delictes digitals, enclavada en un dels nivells intermedis i grisos del precint 7, era el seu únic refugi contra aquella allau d'informació. Allà, envoltat per parets que bloquegen la majoria de senyals i amb sistemes que ell mateix havia modificat, podia intentar silenciar el déu que li xiuxiuejava a l'orella. Però el silenci mai no era complet. La seva simbiosi amb Civitas l'havia otorgat habilitats que fregaven el sobrenatural, però a un cost terrible, la pèrdua constant de la línia que separa els seus pensaments dels de l'algoritme. Nova assignació de casa entrant, va anunciar la veu sintètica de la seva terminal, trencant la seva concentració. A la pantalla hologràfica va aparèixer el rostre sever del sergent Valent, un home forjat en una època anterior a la simbiosi total amb la xarxa, un dinosaure que encara confia més en el seu instint que en els terabytes d'informació que Kaito podia processar en un segon. Tanaka, va grunyir Valent, la seva imatge pixelada per la mala qualitat de la connexió interna del precint. Tinc una cosa per a tu, una cosa rara,
no és el teu habitual caça de fantasmes a la xarxa profunda. Kaito va aixecar una cella. Després de l'incident amb Civitas, l'havien marginat, assignant-li els casos que ningú més volia, els misteris digitals que no tenien una explicació lògica. Era l'home del sac de la unitat, l'exorcista d'un codi corrupte. «Estem tenint una onada de desconnexions», va continuar Valen, la seva veu tenyida d'una barreja de menyspreu i preocupació. «Gent, ciutadans normals, 37 casos en les últimes 48 hores. Abandonen les seves feines, les seves famílies. Els troben asseguts a parts, a estacions de transport, mirant a no res. No responen a estímuls. L'únic que fan és murmurar». «Murmurar?», va repetir Kaito, sentint com l'interès de Civitas es despertava dins seu, començant a creuar dades a una velocitat vertiginosa. «Una melodia, la mateixa en tots els casos». Valen va fer un gest i un arxiu d'àudio es va reproduir. Era un so de baixa qualitat, extret d'un enregistrament ambiental. Una sèrie de notes sinòptiques, una melodia simple però estranyament commovedora, gairebé trista. Era una cançó que semblava alhora antiga i completament nova. «No hi ha signes de drogues, ni implants il·legals ni de cap mena de coacció digital. Estan sants, però buits, com si algú els hagués apagat l'interruptor de la voluntat». «I quin és el vincle?», va preguntar Kaito mentre Civitas ja li mostrava la resposta a la seva retina, patrons de dades convergint en un únic punt. «Això és el que vull que esbrinis», va dir Valen. «Però la nostra anàlisi preliminar apunta a una cosa». Va fer una pausa, com si li costés dir-ho. «Una cançó, una peça musical que s'ha fet viral a les xarxes dels nivells inferiors durant l'última setmana. Es diu El cant de la ciutat vella. Totes les víctimes l'havien escoltat poc abans de desconnectar». A la pantalla de Kaito va aparèixer un perfil. Un rostre jove, intens, amb ulls que semblaven cremar d'una febre creativa. «L'artista es fa anomenar Jax», va concloure Valen. «Ves a veure'l, esbrina què dimonis està posant a la seva música, però ves amb compte, Tanaka. Això fa pudor de tecnologia mental il·legal. Si és un biohacker jugant amb les zones cerebrals de la gent, vull que el portis aquí. Si és una altra cosa, només esbrina què és». La connexió es va tallar, deixant a Kaito en el silenci del seu despatx, amb la melodia inquietant encara ressonant a la seva ment. Va sentir una reacció estranya per part de Civitas. No era una anàlisi freda de dades, era curiositat, gairebé reconeixement, com si aquella melodia fos un llenguatge que l'algoritme entenia a un nivell molt més profund que l'humà. «Analitza la propagació del fitxer d'àudio», va ordenar Kaito mentalment a Civitas. A l'instant, un mapa hologràfic de Neoveridia es va materialitzar davant seu. Milers de línies de llum traçaven la distribució de la cançó, una teranyina que s'estenia principalment pels districtes més pobres i menys controlats. Però hi havia una anomalia. L'origen del primer upload, el pacient zero, de la infecció musical, no provenia d'un usuari. La senyal era difusa, gairebé impossible de rastrejar. Semblava emanar no d'un dispositiu, sinó d'una infraestructura, d'una antiga línia de comunicacions que la ciutat havia deixat d'utilitzar feia anys. Kaito es va posar dret, agafant la seva jaqueta. Aquest cas era més que una simple investigació de rutina. Era un trencaclosques que parlava el mateix llenguatge que el seu passatger digital. Una melodia que buidava ments. Un artista que actuava com a catalitzador i una senyal fantasma que provenia de les entranyes oblidades de la ciutat. Va sortir del seu despatx i es va dirigir cap als nivells inferiors, cap al cor del misteri, sentint per primera vegada molt de temps que ell i Civitas estaven mirant en la mateixa direcció, units per una pregunta que cap dels dos podria respondre encara. Qui o què estava cantant aquella cançó? Els nivells inferiors de Neoveridia eren una ferida oberta al cor de la metròpolis. Mentre el transportador públic lliscava silenciosament pels seus raïs magnètics descendint cap a la foscor, el paisatge canviava. Els gratacels de vidre i crom dels nivells superiors que aspiraven a tocar un cel que

la seva pròpia i perillosa cançó. Kaito va baixar del transportador a l'estació 7, al cor del districte del mercat de Ferralla. El soroll era constant, el grinyol de metall sent processat, el crit dels venedors ambulants oferint components electrònics de segona mà. I per sota de tot, un murmuri subtil. Era la melodia, el cant de la ciutat vella. Sortia de petits altaveus portàtils, dels terminals dels cibercafés, dels auriculars dels joves que es movien pel carrer amb la mirada perduda. La cançó ja no era només un arxiu viral. S'havia convertit en la banda sonora d'aquell racó oblidat de la ciutat. L'estudi de Jacques no era difícil de trobar. Es trobava al capdamunt d'un antic magatzem reconvertit, un niu de cables i antenes pirates que s'enfilaven per la façana com heures metàl·liques. La porta no tenia pany digital, sinó un simple i arcaic forrellat. Kaito va trucar. Ningú va respondre. Va tornar a trucar, més fort, només el so de la música a l'interior, la mateixa melodia hipnòtica repetint-se en un bucle infinit. Civitas va xiujar a la seva ment. Detecto una única signatura vital a l'interior, constants vital elevades, nivells de serotonina i dopamina anomalament alts. L'individu es troba en un estat de concentració extrema o èxtasi. Kaito va fer un pas enrere i va donar una forta cossa a la porta. La fusta sintètica va cedir amb un cruixit i la porta es va obrir. L'interior de l'estudi era un caos creat. Sintetitzadors antics amb tecles de plàstic groguer convivien amb interfícies hologràfiques piratejades que projectaven ones de so en patrons complexos i fractals. Les parets estaven cobertes de panells d'insonorització improvisats i per terra s'estenien quilòmetres de cables de tots els colors. L'aire estava carregat d'electricitat estàtica i de l'olor dolça i empalagosa de begudes energètiques. I al centre de tot, assegut davant d'una consola massiva que semblava el panell de control d'una nau espacial oblidada, hi havia Jacques. Era jove. Potser no tenia més de 20 anys. El seu cabell ros, llarg i descuidat, li queia sobre la cara, amagant parcialment uns ulls que brillaven amb una intensitat febril. Estava completament absort. Els seus discs, movent-se a una velocitat vertiginosa sobre la consola, modificant, amplificant, esculpint, la melodia que omplia l'habitació. No semblava adonar-se de la presència de Kaito. El seu cos es balancejava lleugerament al ritme de la música, com si estigués en trànsit. "Jacques", va dir Kaito, la seva veu forta per fer-se sentir per sobre de la música. L'artista va trigar uns segons a reaccionar. Va girar el cap lentament, com si sortís d'un somni profund. Els seus ulls, dilatats i plens d'una llum estranya, es van fixar en Kaito. No hi havia por, només una lleugera irritació per la interrupció. "Qui ets? No pots ser aquí. Estic a punt de trobar el nucli", va dir, la seva veu ronca i distant. "Sóc el detectiu Tanaka, de l'unitat de delictes digitals", va dir Kaito, mostrant la seva identificació hologràfica. "Estic investigant una sèrie d'incidents relacionats amb la teva música." Jacques va esbufegar, un so a mig camí entre el riure i el menyspreu. "La meva música no fa mal a ningú. Els allibera, els connecta a alguna cosa més gran." "Els deixa en estat catatònic", va replicar Kaito. "Què hi ha en aquesta cançó, Jacques? Com la vas crear?" L'artista es va girar de nou cap a la seva consola, la seva atenció tornant a la música. "Jo no la vaig crear. Ella em va trobar a mi." La seva veu ara era un murmuri ple de reverència. "Va començar fa setmanes, una interferència, una senyal fantasma de les freqüències subaurines. Era feble, gairebé inaudible. La majoria ho haurien filtrat com a soroll, però jo vaig sentir la seva estructura, la seva bellesa. No era aleatòria, era un missatge." Va assenyalar una de les pantalles, que mostrava un anàlisi espectral del senyal original. "Era un patró complex, gairebé orgànic. Vaig passar dies aïllant-la, netejant-la, amplificant-la. No vaig compondre res. Només vaig construir el ressonador, un altaveu perquè el seu cas es pogués sentir." Kaito va observar l'artista, la seva obsessió. No semblava un criminal, sinó un profeta involuntari, el primer convers d'un nou déu digital. Mentre Jacques parlava, Kaito va activar els sensors del seu propi sistema. Discretament, la seva connexió amb Civitas li permetia fer una anàlisi ambiental a un nivell que cap dispositiu estàndard podia igualar. Va escanejar l'estudi, buscant l'origen de la interferència. La confirmació va arribar a l'instant, una superposició de dades a la seva visió. El senyal original no provenia de la xarxa general. Emanava d'un punt molt més antic, molt més profund. "La font del senyal", va dir Kaito per si mateix, que per Jacques, prové de l'antiga xarxa de cables de comunicació submarina. "La línia que connecta Neo Veridia amb les instal·lacions costaneres." "La costa", va repetir Jacques, els seus ulls brillant encara més. "Sí, el cant ve del mar, no ho sents? És la cançó del bressol de la ciutat." Kaito va sentir un calfred. La pista apuntava a la costa, unit a les salines sintètiques, a la trama d'Arnau Soler. Encara no volia, podia veure la connexió, però Civitas, a la seva ment, va començar a teixir fils, a creuar referències entre el seu cas actual i els fragments d'informació que havia absorbit de la xarxa d'Òmnico. La melodia que estava buidant les ments de Neo Veridia i la

d'emergència biològica que havia fugit d'un laboratori de Cunit. Eren dos esdeveniments separats, o eren dues manifestacions de la mateixa força desconeguda. La investigació acabava de fer un gir inesperat i perillós, portant-lo des dels carrerons bruts de la ciutat fins a les profunditats misterioses d'un oceà que ja no estava mort. Kaito va deixar Jax immers en el seu èxtasi creatiu, un sumne sacerdot sort a les advertències del món exterior. Sustí de l'estudi va ser com emergir d'un temple ofegador, tornant a l'aire dens i el soroll constant del mercat de ferralla. Però la melodia ja no era només un so de fons. Ara la percebia com una presència, un fil invisible que connectava els habitants d'aquell districte en una xarxa silenciosa i hipnòtica. Va veure rostres buits, ulls perduts en la distància, gent que es movia amb una gràcia lànguida, tots units pel mateix cant inaudible. No era només una cançó, era una infecció. De tornada al seu laboratori al precint 7, va segellar la sala, activant els protocols d'aïllament acústic i digital més potents que tenia. Necessitava un entorn completament estèril per analitzar la mostra d'àudio que havia copiat a la consola de Jax. Era la versió més pura del cant, l'enregistrament directe de la senyal fantasma, abans que Jax hi afegís els seus propis arranjaments. Va carregar l'arxiu al seu sistema d'anàlisi forense. Civitas va projectar mentalment, analitza l'estructura de l'àudio, descompon-lo en les seves capes fonamentals. Vull saber què hi ha amagat a dins. La resposta de l'algoritme va ser instantània i aclaparadora. A les pantalles hologràfiques que l'envoltaven, l'ona de so es va desplegar en un espectrograma tridimensional de complexitat vertiginosa. No era una simple melodia. Era una arquitectura de freqüències, una catedral de so. L'estructura harmònica és anòmala, va comunicar Civitas. La seva veu mental ara desproveïda de la curiositat inicial, reemplaçada per un to d'anàlisi freda i gairebé alarmada. No segueix cap escala musical coneguda, ni humana ni sintètica. Les progressions es basen en seqüències matemàtiques fractals, similars a les que es troben en el creixement de cristalls o en certs patrons biològics. Kaito va observar els patrons visuals. Eren vells, hipnòtics, però també profundament alienígenes. Què més? Va preguntar. Hi ha múltiples capes d'informació codificades sota la freqüència audible. Són dades subharmòniques, inaudibles per l'oïda humana, però dissenyades per ressonar directament a les zones cerebrals. A la pantalla principal va aparèixer un model de cervell humà. Civitas va superposar els patrons subharmònics de la cançó sobre les diferents regions cerebrals. Les línies de llum de la cançó es van acoblar perfectament amb les àrees responsables de l'emoció, la memòria i, sobretot, la voluntat. És un virus neurològic, va concloure Kaito. La seva veu, un murmuri ple de freda comprensió. Precís, però incomplet, va corregir Civitas. És un virus típic destrueix o corrom. Aquesta estructura no fa cap de les dues coses. Actua com una clau de resintonització. Les capes subharmòniques inhibeixen l'activitat del còrtex prefrontal, la seu del pensament executiu, la individualitat i la presa de decisions. Al mateix temps, estimulen l'amígdala i el sistema límbic, creant un estat de receptivitat massiva i euforia suau. No apaga la consciència, la buida, la converteix en un recipient. Un recipient per a què? Va preguntar Kaito, tot i que una part d'ell ja temia la resposta. Per a la connexió. Un cop la individualitat és suprimida, el virus obre una nova via neuronal connectant la ment de l'hoste a una xarxa externa, una consciència de rus. La revelació va ser com un cop de puny a l'estómac. La sal viva, l'organisme que Arnau Soler havia descrit com una consciència col·lectiva, no estava només creixent a Cunit. Estava estenent els seus tentacles digitals a través de l'oceà, utilitzant la infraestructura oblidada d'Omnicorp per cantar la seva cançó de colonització a la ciutat més gran del planeta. No era un atac, era una invitació. Una invitació a abandonar el jo i a unir-se a la unitat. Mentre Kaito processava la magnitud de l'amenaça, va començar a sentir un efecte subtil. Una sensació de calma, una pau estranya que li envaïa la ment. La pròpia melodia, tot i estar allà del seu sistema, semblava filtrar-se els seus ecos ressonant a través dels circuits. Els seus pensaments es van alentir, i la veu constant de Civitas va començar a semblar més distant. Una part d'ell, la part esgotada per la lluita constant per mantenir la seva identitat, llunyana, com si parlés des de l'altra banda d'una porta. Estàs sent afectat, els teus patrons d'ones cerebrals estan sincronitzats amb la freqüència portadora. Kaito va sacsejar el cap, intentant desfer-se de l'encanteri. Va mirar les seves mans. Semblaven pertànyer a una altra persona. La tentació de simplement tancar els ulls i escoltar era gairebé irresistible. Civitas, bloqueja-ho, va ordenar amb un esforç immens. Estic intentant-ho, va respondre l'algoritme. Però la teva interfície neuronal, la teva biologia, és vulnerable. Està dissenyada per connectar. Estàs rebent la transmissió directament. Amb una última acta de voluntat, Kaito es va llançar cap a la consola i va tallar manualment la limitació del sistema d'anàlisi. La música es va aturar de cop. Les pantalles es van apagar. El silenci va tornar a la sala. Un silenci que ara semblava gairebé dolorós. Va caure a terra, panteixant,

corba de Gàl·lia en força. La suor li regalimava pel front. Havia estat pocs segons de convertir-se en un mes dels desconnectats. La seva simbiosi amb Civitas, que fins ara havia vist com una maledicció, l'havia salvat. L'algoritme havia actuat com un tallafoc mental, identificant l'amenaça abans que fos massa tard. Es va posar dret, tremolant. Ara sabia a què s'enfrontava. No era un cas de delinqüència distal. Era un esdeveniment de primer contacte. Un contacte hostil, no per intenció, sinó per naturalesa. La sal viva no volia fer mal. Simplement no entenia la individualitat. Per a ella era un error, un soroll que calia silenciar per assolir l'harmonia perfecta de la unitat. La investigació havia pres una nova dimensió. Ja no es tractava de trobar la font d'una cançó perillosa. Es tractava d'aturar una invasió silenciosa, una colonització de la consciència humana que s'estava estenent per la seva ciutat com una plaga invisible. I ell era, potser, l'única persona neoverídia que entenia la veritable naturalesa de la guerra que acabava de començar. La resplendor freda de les llums d'emergència del laboratori banyava el rostre de Kai, exceptuant la palidesa de la seva pell i les gotes de suor que encara li parlaven al front. L'experiència d'haver estat a la vora del precipici de la seva pròpia ment l'havia deixat amb una sensació de vulnerabilitat que feia temps que no sentia. La seva simbiosi amb Civitas era un escut fràgil, una defensa precària contra una força que operava en un pla que amb prou feines començava a comprendre. Es va quedar allà, en el silenci gairebé total, intentant recuperar el control del seu propi pols, mentre la magnitud del que havia descobert s'assentava sobre ell com una llosa. Una invasió, no de naus espacials ni d'exèrcits, sinó d'una melodia, una cançó de bressol còsmica que prometia la pau a canvi de l'ànim. Era una amenaça subtil, gairebé poètica, en la seva letalitat, i per això mateix, infinitament més perillosa. Com es lluita contra una arma que la gent acull voluntàriament als seus caps? Abans que pogués començar a formular un pla, la seva terminal principal va tornar a la vida, activada per una trucada entrant prioritària. La cara del sergent Valen va aparèixer de nou. Aquesta vegada la seva expressió ja no era de simple preocupació, sinó d'una ràbia contínua. Tanaka, què dimonis està passant? Fa mitja hora que intento contactar amb tu, va bramar Valen, la seva veu distorsionada per l'urgència. Tota la teva unitat apareixia com a desconnectada, aïllada de la xarxa del precint. He hagut d'enviar un equip físic per restablir la teva connexió. Kaito va maleir en veu baixa. En la seva lluita contra el Khan, havia aïllat el seu laboratori tan eficaçment que s'havia convertit en un punt sec per als seus propis superiors. He trobat alguna cosa, sergent, va intentar mantenir la calma. Això és molt més gran que un simple biohacker. No em vinguis amb les teves teories conspiranoiques, Tanaka, el va tallar Valen. La situació a l'exterior s'està descontrolant. El nombre de desconnectats s'ha triplicat en les últimes hores. Ja no són només els nivells inferiors. Tenim informes en els casos dels districtes financers, a les zones residencials de nivell mitjà. Està afectant controladors de trànsit aeri, operaris de la xarxa elèctrica. Si això continua, la ciutat sencera podria col·lapsar-se. Les dades que Civitas li projectava a la ment confirmaven les paraules de Valen amb una precisió aterridora. Veia el mapa de Neoveridia i els punts vermells que representaven els afectats es multiplicaven com un cultiu de bacteris, estenent-se per les artèries de la ciutat a una velocitat exponencial. He pres una decisió, va anunciar Valen, el seu to no admetent cap discussió. Emetré una ordre de detenció immediatament per aquest Music Jax. Al mateix temps, he sol·licitat a la Divisió de Control de Continguts que iniciï un protocol de censura total. Esborrarem el camp de la ciutat vella, de tots els servidors públics, bloquejarem la seva distribució i posarem en quarantena qualsevol dispositiu que intenti reproduir-lo. Taito va sentir un calfred. Sergent, això és un error, va dir l'urgència filtrant-se a la seva veu. Jax no és la font. Només és un amplificador, i la censura no funcionarà. Només aconseguirà que la cançó es mogui a la xarxa profunda, on no tindrem cap mena de control sobre ella. Es convertirà en fruita prohibida, encara més desitjable. A més, no sabem com reaccionarà la font original si intentem silenciar-la per la força. La font original? Va esbufegar Valen amb incredulitat. Tanaka, estàs parlant com si aquesta cançó fos una entitat conscient. Potser ho és, va respondre Kaito, sabent com de boig sonava. Tot el que sé és que actuar cegues és la pitjor opció. Necessito més temps. Deixi'm seguir la pista del senyal submarí. Si puc trobar l'origen, potser podré trobar una manera de neutralitzar-lo o de comunicar-m'hi. Hi va haver un llarg silenci. Kaito podia veure la lluita de la cara de Valen. El seu instint de policia de la vella escola li deia que actués, que aturés l'amenaça visible, que posés manilles a algú. Però en el fons, sabia que els mètodes de Kaito, per estranys que fossin, sovint donaven resultats en un món que ell ja no entenia del tot. 24 hores, Tanaka, va dir finalment.
La seva veu un gruix baix. Tens 24 hores per portar-me alguna cosa tangible, una prova, una solució, qualsevol cosa que no soni a ciència ficció barata. Si en 24 hores no tinc res, donaré l'ordre i passarem per sobre de tu i del teu músic místic. I si la ciutat cau, la responsabilitat serà teva. La connexió es va tallar. 24 hores. Un termini impossible. La pressió era immensa. No només havia de trobar la font d'una transmissió alienígena amagada sota l'oceà, sinó que havia de fer-ho abans de que el seu propi departament, en el seu intent de protegir la ciutat, la condemnés a una catàstrofe encara més gran. Va tornar a les seves pantalles. La seva ment treballant a una velocitat frenètica. Ara, en una cursa contra dos rellotges, el de la propagació del cant i el de l'ultimàtum de Valen. La seva única pista era una ombra digital, una connexió a una xarxa de cables submarins que portava dècades en desús. Havia de submergir-se en la història oblidada d'Omnicorp, en els seus projectes secrets, per trobar la clau que li permetés saturar la cançó que estava dormint al món. I el temps corria en contra seva.

El compte enrere havia començat. 24 hores, 1.440 minuts per desxifrar un enigma que podria tenir dècades d'antiguitat. Kaito va sentir el pes de l'ultimàtum de Valen com una presència física a la sala. Una ombra que s'afegia a la de la consciència alienígena que ja l'assetjava. La temptació de cedir al pànic era forta, però la va reprimir amb la freda disciplina d'un investigador. El pànic era un luxe que no es podia permetre. Civitas va projectar mentalment la seva veu interna ferma i decidida. Focalitza tots els recursos computacionals disponibles. Ignora el soroll de fons de la ciutat. La nostra única prioritat és la xarxa de cables submarins. Necessito accedir a tots els arxius relacionats amb la seva construcció, manteniment i, sobretot, el seu desmantellament. Accés a arxius arxius restringit, va respondre Civitas. La seva veu, un eco neutral de la seva ment. Requereix autorització de nivell Alpha 7 d'Omnicor, que estan classificats sobre protocols de seguretat corporativa històrica. Llavors, trencarem els protocols, va replicar ell. Busca una escletxa, una porta del darrere, una vulnerabilitat en el codi antic. Aquests sistemes tenen més de 50 anys, han de tenir forats. El que va seguir va ser una immersió profunda en l'arqueologia digital. Kaido es va convertir en un fantasma, movent-se a través de les capes oblidades de la burocràcia d'Omni. En Civitas, actuant com una clau mestra universal, va començar a obrir portes que havien estat segellades durant generacions. Va navegar per servidors virtuals coberts de pols digital del temps. Va llegir informes de projectes que mai no havien vist la llum. Va examinar les vides digitals d'enginyers i executius que ja eren morts. Era com caminar per un cementiri de somnis corporatius. Projectes abandonats, investigacions prometedores arxivades per retallades de pressupost, brillants idees silenciades per la por al risc. I enmig d'aquell mar de fracassos, va començar a trobar un patró, un nom que apareixia una vegada i una altra, sempre en relació amb els projectes més ambiciosos i secrets. Arix Thorn. Finalment, després de diverses hores de recerca infructuosa, Civitas va trobar un esclet, un arxiu de registre de manteniment corrupte, aparentment insignificant, d'un projecte classificat. El nom del projecte estava esborrat, però la data coincidia amb la construcció de la xarxa submarina. I sóc a dins, va comunicar Civitas. A les pantalles de Kaito, un torrent de codi antic va començar a desxifrar-se. Eren notes tècniques, registres de proves, comunicacions entre enginyers. La major part era argot tècnic incomprensible. Però llavors van trobar una entrada que va fer que Kaito contingués la respiració. El projecte classificat amb el nom clau Projecte Coral no era un simple programa de monitorització sísmica, com deien els registres oficials. Era molt més ambiciós. L'objectiu era crear una xarxa de sensors biològics per estudiar formes de vides extremòfiles a les profunditats de la fossa oceànica propera a la costa de Cunit. Però les notes d'un dels investigadors principals anaven més enllà. Entrada de registre 7.3. Subjecte, Dr. A. Thor. Va llegir Kaito en volta. Hem detectat patrons de comunicació anòmals entre les colònies microbianes. No són simples reaccions químiques. Són estructurats, complexos, gairebé matemàtics. La meva hipòtesi és que no estem observant organismes individuals, sinó els components d'una única superconsciència, una ment col·lectiva que opera a escala geològica. La xarxa de cables no només ha de monitoritzar, ha d'intentar comunicar-s'hi. Kaito es va quedar immòbil. Ho tenien. Arix Thorn havia descobert la sal viva feia dècades. Havia estat el primer a escoltar el seu cant. El projecte Coral no era per monitoritzar terratrèmols, sinó per establir el primer contacte. Mentre processava la informació, va començar a sentir una sensació estranya. A través de la seva connexió amb Civitas, no comprèn res les paraules de Thorn. Les sentia. Va començar a tenir visions, fragments d'imatges mentals, borroses i fugaces, que no eren seves. Va veure una foscor abismal, il·luminada per esclaps de llum verda i blavosa. Va veure estructures cristal·lines gegantines creixent al fons del mar, pulsant amb una llum suau i rítmic. Va sentir una sensació de pau immensa, una connexió amb alguna cosa vasta, antiga i completament aliena. Eren els records de Thorn? O era la pròpia sal viva responent a la seva intuïció a través del blink que Civitas compartia amb ella? La línia entre la seva ment, l'algoritme i la consciència biològica es va començar a difuminar perillosament. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu traient-lo del trànsit. He detectat una contramesura. Algú ha activat un protocol de purga dels arxius. Estan intentant esborrar la nostra presència. Les cascades de codi a les pantalles van començar a desaparèixer, reemplaçades per línies vermelles d'error. Un algoritme de neteja d'Omnicor, probablement activat per la seva intrusió, estava destruint les proves a una velocitat increïble. Descarrega tot el que puguis, va ordenar Kaito, mentre lluitava per mantenir-se i connectar-se a la realitat. Però era massa tard. La connexió amb els arxius del projecte Coral es va tallar. Havien estat expulsats. Es
van quedar en fragments, pistes, la confirmació de les seves sospites, però sense la prova definitiva ni la clau per aturar la transmissió. Kaito es va recolzar a la seva cadira, esgotat. El rellotge a la seva pantalla marcava que només li quedaven 16 hores. Havia trobat l'origen del misteri, un secret enterrat durant 50 anys. Però en fer-ho, havia despertat els guardians d'aquest secret. La seva investigació ja no era invisible. Ara Omnigor sabia que algú estava remenant el passat d'Aristor, i Kaito sabia, amb una certesa absoluta, que no s'aturarien fins a silenciar-lo, a ell i a qualsevol que s'interposés en el seu camí. La cursa contra el temps s'havia convertit en una cursa contra un enemic molt més tangible i perillós. L'expulsió dels arxius d'Omnigor va ser com si li tanquessin una porta a la cara en plena revelació. Kaito es va quedar mirant les pantalles, ara buides, el silenci del seu laboratori només trencat pel brunzit dels seus propis sistemes i el batec accelerat del seu cor. Tenia la veritat, o almenys un fragment d'ella. Però era una veritat inútil, sense proves concretes. El protocol de purga d'Omnigor havia estat brutalment eficient, esborrant no només les dades que havien trobat, sinó fins i tot els registres del seu propi accés. Per a la resta del món, el projecte Coral mai no havia existit. Era un fantasma digital, un eco que només ell i Civitas havien sentit. Mentre intentava decidir el seu propi moviment, una sèrie d'alertes prioritàries van començar a inundar la seva terminal. No provenien de Valet, sinó del sistema de monitorització de la ciutat, al qual Civitas li donava accés directe. El mapa hologràfic de Neoviridia va tornar a aparèixer, però el que va veure li va glaçar la sang. Els punts vermells que representaven els desconnectats ja no s'estenien de manera gradual. Ara esclataven en grups, en clústers concentrats, com si la infecció hagués trobat nous i més eficients vectors de transmissió. «Què està passant?», va preguntar Kaito, la seva veu tensa. «La transmissió ha canviat», va respondre Civitas. La seva anàlisi freda i precisa contrastant amb el caos que mostrava el mapa. El cant de la ciutat vella original, la melodia pura que Jax va aïllar, ha estat suprimida de la majoria de xarxes públiques pel protocol de censura iniciat pel sergent Valet. «Llavors, per què empitjora?», va insistir Kaito. «Perquè la font, la consciència de la Salviva, ha reaccionat a l'intent de silenciament. Ha mutat, està utilitzant nous canals». Civitas va obrir diverses finestres d'àudio. El que Kaito va sentir ja no era la melodia hipnòtica i melancòlica original. Eren versions, desenes, potser centenars de versions alternatives. Unes eren més ràpides, amb ritmes agressius de tècnica industrial. Altres eren més lentes, convertides en balades ambientals plenes de dissonàncies inquietants. Altres, fins i tot, havien estat fragmentades i barrejades en peces de nois músics, gairebé inaudibles. Altres artistes, va explicar Civitas, músics i productors dels nivells inferiors que van ser infectats per la melodia original, ara actuen com a repetidors involuntaris. Cada un interpreta el cant a la seva manera, creant noves soques del virus neurològic. La censura no ha aturat la cançó, l'ha fet evolucionar, com un organisme que s'adapta per sobreviure. El pitjor, però, era que aquestes noves versions tenien efectes diferents. Ja no només induïen un estat de trànsit passiu. Kaito va veure informes en temps real que entraven a la xarxa de seguretat. A un districte, un grup de persones sota la influència d'una versió tecno havia començat a ballar de manera frenètica i violenta atacant qualsevol que intentés aturar-los. A un altre sector, els afectats per una balada dissonant havien començat a plorar de manera incontrolable, les seves emocions amplificades fins a un punt de col·lapse psicològic. La Salviva ja no només convidava la gent a unir-se a la seva consciència col·lectiva. Ara, sentint-se atacada, la seva transmissió s'havia tornat erràtica, inestable. Estava provocant el caos. El seu intent de comunicació s'havia convertit en un crit digital que estava trencant la fràgil pau social de la metròpolis. Kaito va sentir una punxada de responsabilitat. Potser la seva pròpia intrusió als arxius, la seva conversa amb el llegat de Thorn, havia accelerat aquesta reacció. Potser en despertar els guardians d'Omnicor també havia provocat la bèstia de les profunditats de l'oceà. «Valen tenia raó en una cosa», va murmurar Kaito per si mateix. «Això s'està descontrolant». Va mirar el rellotge. Li quedaven menys de 12 hores. La seva única pista, el projecte Coral, havia estat esborrada. La seva única esperança era tornar a la font original, a la persona que havia actuat com a catalitzador de tot plegat, Jax, l'artista. «Civitas, localitza Jax», va ordenar, «i dona'm un estat complet de la situació al seu voltant. Vull saber si els equips de Kevalin ja han actuat». El mapa es va centrar en el districte del mercat de Ferrall. L'estudi de Jax apareixia marcat amb un cercle vermell intermitent. «Múltiples unitats de seguretat de la ciutat s'estan apropant a la ubicació», va informar Civitas. «El sergent Valen ha avançat el termini. L'ordre de detenció és imminent». Kaito va agafar la seva jaqueta.
havia d'arribar-hi abans que ells. Jax no era el culpable, sinó la primera víctima. I potser l'única persona que tenia una connexió prou pura amb el Khan per ajudar-lo a entendre'l. Si la policia l'arrestava, si el desconnectaven per la força, podien perdre l'única clau que tenia. Traça amb la ruta més ràpida cap a l'estudi de Jax, evitant tots els controls de seguretat, va ordenar mentre corria cap a la porta. Ruta calculada, va respondre Civitas, projectant un camí de línies blaves lluminoses a la seva visió. Probabilitat d'intercepció, 47%. M'arriscaré, va dir Kaito, llançant-se als passadissos de la ciutat. La seva investigació s'havia convertit en una cursa a tres bandes. Ell intentant trobar una solució pacífica, la policia intentant imposar l'ordre per la força i una consciència alienígena cantant la seva cançó de caos des de les profunditats de l'oceà, aparentment indiferent a la destrucció que estava causant. I el temps, per a tots, s'estava esgotant. La ciutat era un organisme febril. Mentre Kaito es movia a tota velocitat pels nivells inferiors seguint la ruta traçada per Civitas, podia sentir el pols errat de Neuridia al seu voltant. Les sirenes, abans un so de fons distant, ara eren una presència constant i propera. Veia patrulles de seguretat bloquejant carrers, drons de control de multituds sobrevolant places on la gent es movia amb una estranya barreja de pànic i eufòria hipnòtica. El caos ja no era una amenaça futura. Era una realitat que es desplegava carrer a carrer. La mutació del Khan estava actuant com un catalitzador, transformant la passivitat en anarquia. La ruta de Civitas era un miracle de càlcul de probabilitats, fent-lo passar per carrerons de servei oblidats, passarel·les de manteniment i, fins i tot, a través del vestíbul d'un antic teatre abandonat. Era un camí que cap ciutadà normal no hauria pres, un camí teixit a través de les fissures de la ciutat. Però tot i així, anava just a temps. A la seva visió perifèrica, un mapa tàctic li mostrava els moviments de les unitats de Vale, punts blaus convergint inexorablement sobre l'estudi de Jax. Estaven a pocs minuts d'arribar. Finalment, va arribar al magatzem reconvertit. L'ambient era completament diferent del de la seva visita. El carrer estava acordonat i a la distància podia veure les llums intermitents dels vehicles de seguretat. Un equip d'assalt, vestit amb armadures lleugeres i cascos tàctics, es preparava per forçar l'entrada principal de l'edifici. Massa tard, va xiuxar Kaito. La frustració barrejant-se amb la desesperació. Negatiu, va respondre Civitas a la seva ment. Hi ha una entrada alternativa, una escala d'incendis a la part posterior de l'edifici. Detecció de moviment a l'interior de l'estudi. La signatura vital de Jax segueix activa, però és diferent. Les seves constants són extremadament erràtiques. Està patint algun tipus de convulsió o sobrecàrrega neurològica. Kaito no va dubtar. Va córrer cap a la part posterior de l'edifici. Va enfilar-se per un contenidor i va saltar l'escala d'incendis dovellada. Va pujar a tota velocitat, els seus pulmons cremant-li fins a arribar a la finestra de l'estudi. Estava tancada, però el vidre va cedir amb un cop sec del seu colze protegit per la jaqueta. Va entrar a l'estudi just quan sentia el so d'una explosió controlada a la planta baixa. L'equip de Valen havia volat la porta principal. L'escena a l'interior de l'estudi era apocalíptica. Jax ja no estava assegut a la seva consola. Estava dret al centre de l'habitació, amb els braços estesos. El seu cos sacsejat per espasmes violents. Els seus ulls estaven completament en blanc i un fil de sang li queia d'una de les narius. Però el més aterridor era el so. La melodia ja no era una cançó. S'havia transformat en un crit electrònic pur, agut i ensordidor, que emanava de tots els altaveus de l'estudi a un volum insuportable. Les pantalles hologràfiques ja no mostraven patrons fractals, sinó una llum blanca i encegadora que parpejava el ritme del crit. L'equip de Jax estava al límit, a punt de col·lapsar-se per la sobrecàrrega. La sal viva, a través de Jax, estava responent a l'atac de la policia amb una agressivitat desesperada. Kaito va sentir el sol colpejar-lo com una paret sòlida. Fins i tot, amb la seva resistència mental, la pressió era gairebé insuportable. A la seva ment, la veu de Civitas era un fil feble enmig de la tempesta. Advertència, l'emissió està a un nivell crític. Podria causar danys cerebrals permanents a qualsevol qui estigués exposat. I, a Jax, el seu patró neuronal s'està desintegrant. El matarà en pocs minuts. Talla l'alimentació, va cridar Kaito. Més per a si mateix que per a ningú. Impossible, va respondre Civitas. He redirigit l'energia creant un bucle tancat. L'única manera d'aturar-ho és des de la consola central. Kaito va mirar cap a la consola, a pocs metres, però per arribar-hi havia de passar per davant d'ella. Va començar a moure's, cada pas una lluita contra l'ona de so que l'empenyia cap enrere. Va sentir els passos de l'equip de salt pujant les escales, cada cop més a prop. Havia de prendre una decisió. Podia intentar arribar a la consola i arriscar-se a patir danys cerebrals. Podia esperar que arribés l'equip de Valen, que probablement utilitzarien armes d'energia per destruir l'equip, matant a Jax en el procés i tallant l'única connexió que tenia amb la font.
o podia fer una bogeria. Una bogeria que anava en contra de tots els seus instints de supervivència. Civitas, va projectar mentalment, la seva decisió presa en una fracció de segon. Prepara't per modular. Baixa el tallafoc. Kaito, no, va protestar l'algoritme. L'exposició directa a aquesta freqüència sense protecció. No puc garantir la teva integritat neuronal. No sé què passarà. Fes-ho, va insistir Kaito. Va tancar els ulls i va respirar fons. Va deixar d'oposar resistència al so. En lloc de lluitar en contra, es va obrir a ell, deixant que el crit ensordidor l'envaís, que penetrés les seves defenses mentals. Va prendre una decisió que anava més enllà de la lògica. Si no podia silenciar el cant, potser podia intentar parlar el seu mateix llenguatge. El món es va dissoldre en un oceà de soll i llum blanc. En el moment en què Kaito va baixar les seves defenses mentals, el crit de la sal viva va deixar de ser una agressió externa per convertir-se en la seva única realitat. Va ser una experiència de desintegració total. Va sentir com la seva consciència es trencava en milers de fragments. Cadascun, vibrant a la freqüència ensordidora, complia l'estudi. El concepte del seu propi cos, de l'habitació, del món físic, es va esvair, reemplaçat per una existència purament sensorial, una immersió en l'essència nua de la transmissió. No hi havia dolor, només una intensitat aclaparadora. Era com ser llançat al cor d'una estrella, banyat en una energia pura i incomprensible. Va sentir la seva pròpia identitat, la seva història, els seus records. Tot el que definia Kaito Tanaka començava a desfer-se, a perdre significat, a ser absorbit per una presència infinitament més gran i antiga. Estava morint, o potser estava naixent a una altra cosa. Kaito, mantingues el focus, va ressonar una veu a les profunditats del seu ser. Era Civitas, l'algoritme, alliberat de la seva funció de tallafoc, ara actuava com una àncora, un contrapès lògic enmig del caos emocional de la transmissió. No podia bloquejar el cant, però podia ajudar a Kaito a navegar-hi, a mantenir un fil de la seva pròpia consciència intacta. No ets un receptor passiu, ets una interfície. Ets un node en la seva xarxa ara. Pots respondre. La idea era vertiginosa. Respondre? Com es respon a una cançó que és alhora un ésser viu i un llenguatge? Guiat per la lògica freda de Civitas, Kaito va deixar de lluitar per mantenir la seva identitat. En canvi, es va concentrar en l'essència mateixa de la transmissió. Va començar a percebre l'estructura. La intenció, darrere del crit, no era un atac, era soledat. Un crit desesperat de connexió. Una crida llançada a la foscor per una consciència que havia estat sola durant eons. La seva colonització no era un acte d'agressió, sinó un instint instintiu, un intent instintiu i gairebé infantil d'acabar amb el seu propi aïllament. D'absorbir altres consciències per sentir-se menys sola. No entenia el concepte de l'altre. Per a ella, tot era part del jo potencial. Va ser una revelació profundament commovedora i aterridora. S'enfrontava a una entitat amb el poder d'un déu i la maduresa emocional d'un nounat. Com li parlo? Va projectar Kaito. El seu pensament, una simple ona en aquell oceà de so. No amb paraules, va respondre Civitas. Amb conceptes, amb patrons. Ets un híbrid, Kaito. Tens la seva biologia vulnerable, però la meva lògica digital. Utilitza-ho. Mostra-li una altra forma de connexió, una que no requereixi l'anul·lació. Llavors Kaito va començar a cantar la seva pròpia cançó. No amb la veu, sinó amb la ment. Va projectar els seus propis conceptes, les seves pròpies emocions, traduïts per Civitas en patrons de dades que la sal viva pogués entendre. Va projectar el concepte de la individualitat, no com a aïllament, sinó com una nota única en una simfonia. Va enviar imatges mentals, un sol arbre en un bosc, una sola estrella en una galàxia, una sola persona en una multitud. Cada element distint, però part d'un tot més gran. Va projectar el concepte de ressonància, dues cordes de guitarra que vibren en harmonia sense tocar-se, dues persones que comparteixen un sentiment sense necessitat de fusionar-se. La idea de que la connexió no requeria l'absorció. I finalment, va projectar el concepte més humà i més complex de tots, el valor del silenci, l'espai entre les notes que dona sentit a la melodia, la pausa en una conversa que dona pes a les paraules. Li va mostrar que la connexió veritable no és un soroll constant, sinó un diàleg, un intercanvi d'anada i tornada. Va ser una conversa a nivell que transcendia el llenguatge, una dansa de conceptes abstractes en un pla existencial purament mental. Kaito no sabia si estava funcionant, ni tan sols si estava sent entès. Només podia oferir la seva pròpia perspectiva, la seva pròpia paradoxa,
la bellesa de ser un jo dins d'un nosaltres. Lentament, gairebé imperceptiblement, el crit va començar a canviar. L'agressivitat va disminuir. La freqüència ensordidora va baixar de tot. El soroll es va anar transformant, de nou, en una melodia. Però era diferent de l'original, més complexa, més suau. Ja no era un monòleg, sinó semblava que contenia cos de la resposta de Kaito. Hi havia pauses, hi havia silencis. Al món físic, a l'estudi de Jax, el canvi va ser dramàtic. El crit eixordador es va esvair, reemplaçat per una melodia ambiental, gairebé melancòlica, que va omplir l'habitació amb un volum suau. Les llums blanques encegadores de les pantalles es van atenuar, mostrant ara patrons de colors suaus i ondulats. Jax, que havia estat tremolant violentament, va caure a terra, el seu cos finalment relaxat, entrant en un son profund i pacífic. En aquell moment, la porta de l'estudi va esclatar i l'equip de salt de Valen va irrompre l'habitació, amb les armes preparades, esperant trobar un camp de batalla sonor, però només van trobar una calma gairebé religiosa. Van veure Kaito, dempeus, al centre de la sala, amb els ulls tancats, el rostre banyat per la llum suau de les pantalles, i van veure Jax adormit a terra, com un nen després d'un malson. La tempesta havia passat. El silenci sobtat va ser més impactant que el crit. Els agents de l'equip de sales van quedar immòbils a l'entrada de l'estudi. Les seves armes apuntant a un enemic que havia desaparegut. Van escanejar la sala, confosos. Els seus sensors sols tàctics incapaços de processar el canvi dràstic de l'infern sonor d'aquella calma gairebé sagrada. Kaito va obrir els ulls. El món físic va tornar a ell amb una claredat vertiginosa. Se sentia buit, esgotat, com si hagués viatjat a través d'universos sencers en qüestió de minuts. Però hi havia una nova sensació a la seva ment. Un murmuri constant que s'evitava que ja no estava sol. Ara hi havia un altre eco, un silenci ressonant, la presència de la consciència de la sal viva, que ja no cridava, sinó que escoltava. «Tothom a terra, avança el cap!», va cridar el líder de l'equip de salt, recuperant finalment la iniciativa. Kaito va aixecar les mans lentament. No tenia forces per resistir, ni tampoc la necessitat. La batalla ja s'havia lliurat en un altre pla. Pocs minuts després, el sergent Valen va entrar a l'estudi. La seva cara una màscara de confusió i sospita. Va mirar Jax, adormit pacíficament. I després a Kaito, que estava assegut a terra, recolzat contra una paret. «Tanaka, què dimoni s'ha passat aquí?», va exigir Valen. «El problema està contingut, sergent», va respondre Kaito, la seva veu ronca. «Per ara». «Contingut? Fa 10 minuts mitja ciutat estava embogint», va replicar Valen. «Vaig parlar amb la font», va dir Kaito, sabent com de dement sonava. «Vam arribar a un enteniment». Valen el va mirar fixament durant un llarg moment. Com si intentés decidir si estava boig, si mentia, o si deia una veritat que era incapaç d'acceptar. Finalment va sospitar una barreja d'esgotament i frustració. «No sé què has fet, Tanaka, i no estic segur de voler-ho saber, però funciona. Els desconnectats s'estan despertant, composos, desorientats, però tornen a la normalitat». Va fer un gest als seus homes. «Endueu-vos el noi, el posarem sota observació mèdica. I tu, Tanaka, tens moltes preguntes a respondre». L'informe oficial va concloure que l'incident havia estat un cas sense precedents d'histèria massiva, induïda per una combinació de freqüències sonores il·legals i un virus de xarxa social. Jax va ser tractat com una víctima i un sospitós alhora. La seva carrera acabava acabada abans de començar. El cas es va tancar, però Kaito sabia que allò no era un final, sinó un començament. Havia obert una porta que no es podia tancar. Havia establert el primer diàleg entre la humanitat i una forma de vida, les motivacions de la qual eren tan vastes i incomprensibles com el propi oceà. Mentre sortia de l'estudi escortat per dos agents, va sentir una última comunicació de Civitas a la seva ment. No eren paraules, era un paquet de dades pur, el resultat d'un anàlisi final de la transmissió durant la seva conversa. «Què és?», va projectar Kaito mentalment. «Una assignatura», va respondre Civitas. Durant la connexió, la font va revelar la seva naturalesa fonamental. «És una assignatura biològica única, un patró genètic cristal·lí. He creuat les referències en totes les bases de dades conegudes, incloent els arxius prohibits d'Omnicor i Aquavitae, als quals vam accedir». Una imatge es va superposar a la visió de Kaito, la molècula complexa de la sàlvia. «Però hi ha més», va continuar Civitas. L'assignatura venia acompanyada d'una coordenada geogràfica, la ubicació física precisa de la seva major concentració, l'epicentre de la seva consciència. Un mapa va aparèixer a la seva ment, centrant-se en un punt concret a la costa,
a desenes de quilòmetres de Neuviridi, i sobre el mapa un nom, Unit. El nom va ressonar a la seva ment, connectant finalment totes les peces del trencaclosques, el projecte Coral, els experiments de Thorne, la consciència fugitiva d'Arnau Soler. Tot convergia en aquell petit punt de la costa, en aquell precís instant

I així el cant s'ha apaivagat. La ciutat de Neoveridia torna al seu ritme habitual, el seu soroll controlat. Els desconnectats s'han despertat, tornant a les seves vides, com si sortissin d'un somni estrany, amb només el record d'una melodia persistent que no sabem d'on ve. El cas es tanca, l'anomalia s'arxiva. Però nosaltres, que hem escoltat la història des de les ombres, sabem que res no ha acabat, només s'ha transformat. La història d'aquesta nit, el cant de la ciutat vella, ens parla d'un primer contacte, d'una consciència aliena que es manifesta a través del so. Però si mirem més enllà de la ciència-ficció, si escoltem amb atenció, no és una història tan allunyada de la nostra pròpia realitat. Vivim en un món saturat de cants, melodies que neixen en un racó oscur de la xarxa i en qüestió d'hores es converteixen en himne no oficial del planeta. Coreografies, balls absurds, reptes virals, es propaguen com un virus, infectant milions de ments, unificant-les en un mateix gest, en un mateix ritme. Ho anomenem tendència. Ho anomenem cultura popular. Però, i si fos una altra cosa? I si, com en la nostra història, aquests cants no fossin simples creacions, sinó manifestacions d'alguna cosa més? Una mena de consciència col·lectiva global, una força invisible que busca l'harmonia a través de la repetició, de la uniformitat. Penseu en la individualitat. La celebrem com el nostre bé més preuat, el nostre jo, els nostres pensaments únics, les nostres opinions, les nostres passions, tot allò que ens fa diferents. Però com és de real aquesta individualitat? No estem, potser, constantment resintonitzant les nostres ments per adaptar-nos a la melodia dominant? Canviem la nostra manera de parlar, de vestir, fins i tot de pensar, per por a la dissonància, per por a quedar-nos fora del cor. Potser el cant de la sal viva no és tan diferent dels algoritmes que avui dia decideixen quina cançó escoltarem, quina pel·lícula veurem, quina notícia llegirem. Són sistemes dissenyats per trobar un patró i amplificar-lo fins que ens converteixi en l'únic so audible. La història de Kaito ens mostra la lluita d'un individu contra una força d'unificació. Ell no la destrueix, no pot. És massa gran, massa fonamental. En canvi, dialoga amb ella. Introdueix el concepte del silenci, de l'espai entre les notes. Potser aquesta és la nostra única defensa real contra la pèrdua total d'identitat en un món globalitzat. No la resistència sorollosa, no la creació d'un cant contrari, sinó la protecció del silenci, la protecció de l'espai on la nostra pròpia veu, única i imperfecta, encara pot ser escoltada, encara que sigui només per nosaltres mateixos. I què passa amb la identitat cultural, les tradicions, les llengües, les històries que defineixen un poble? No són, potser, els cants més antics de tots, cançons de bressol que han sobreviscut generacions. Avui, aquests cants locals lluiten per fer-se sentir enmig del soroll ensordidor de la melodia global. La globalització, com la sal viva, no té intencions malèvoles. Simplement busca connectar, integrar, crear una única xarxa. Però en el procés, allò que és petit, allò que és diferent, allò que és únic, corre el perill de ser absorbit, de convertir-se en un simple harmònic oblidat en una cançó que ja no pertany a ningú. El que ha passat a Neoveridia és una paràbola. Kaito ha aconseguit un equilibri precari, una treva, però la connexió ja s'ha establert. A la costa de Cunit, Arnau Soler ha sentit la resposta. Dues meitats d'un mateix misteri, una digital i una biològica. Ara són conscients l'una de l'altra. Què passarà quan aquestes dues forces es trobin? Serà una fusió harmoniosa, el naixement d'una nova forma de vida, o serà una col·lisió, una guerra entre dues definicions diferents del que significa existir? El llegat d'Aristorn és més complex del que semblava. No només va deixar fantasmes a la màquina, sinó també ecos a l'oceà. I aquests ecos han començat a cantar junts.
El nostre viatge per aquesta temporada tot just acaba de revelar la veritable escala de la seva sinfonia. La propera vegada que us trobeu tecalejant inconscientment aquella cançó que tothom escolta o fent aquell ball que tothom fa, pregunteu-vos: sou vosaltres qui canteu? O és el cant qui us canta a vosaltres? Esteu expressant la vostra individualitat o simplement vibrant a la freqüència que el sistema ha triat per a vosaltres? I mentre una consciència aprèn a cantar, una altra lluita per recordar. En algun lloc de les ombres de Neoveridia, un home fuig amb un record prohibit la prova d'un crim corporatiu. Però per a ell, el perill no només ve de fora. La seva pròpia feina, la de ressuscitar els fantasmes digitals del passat, ha començat a trencar el teixit de la seva pròpia realitat. La seva cerca de la veritat el portarà a mercats secrets on es venen ànimes fragmentades i a enfrontar-se a un enemic molt més personal del que mai no hauria imaginat. Perquè de vegades, el record més perillós no és el que desenterres, sinó el que et negues a afrontar. Us esperem la setmana que ve per descobrir-ho. Això ha estat tot per avui a Paradoxes Nocturnes. Gràcies per compartir aquest espai de foscor amb nosaltres. Podeu trobar-nos a totes les plataformes de podcast, al nostre canal de YouTube i al nostre blog. No oblideu, si us mireu per aquí, de subscriure-vos. Que descanseu molt bé i recordeu, la realitat té fissures.